Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

¡Ay, ay!

0: RAC Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de RAC 107. Si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts, caminarà cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dimarts, aquest 21 de juliol de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre en aquesta nova horeta a RAC Matí s'enfila ja cap als 22 graus i mig, ja podríem dir 23 graus, la humitat al 52% i la pressió atmosfèrica a 1.000 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem una nova horeta a RAC Matí i a partir d'ara incorporem, a més de tota la bona selecció musical, la informació puntual i en directe a través de RAC 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a RAC 107.
2: Vamos pra cima, turma! Cultura!

0: Avui és en dimarts, és 21 de juliol de 2026. Hem de dir que el sol ha sortit exactament a les 6 hores 36 minuts, es pondrà a les 21 hores 19 minuts. Felicitem les persones que avui celebrin el seu sant oral. Avui és Sant Daniel i Santa Júlia. Felicitats. En quant a aquells apunts, s'ha vist interessants aquesta agenda que recull tota aquesta tradició i cultura popular. Ens recorda avui que, a més d'orbitar al voltant del Sol, els planetes del sistema solar també giren sobre si mateixos. Roten al revés de les agulles del rellotge, tots menys Venus i Urà, que giren en el sentit horari. El Sol també gira sobre ell mateix, però cada una de les seves capes de gasos gira a una velocitat diferent. A més, el Sol gira al voltant del centre de la galàxia. Tot i que viatja a una velocitat vertiginosa, es creu que triga més de 225 milions d'anys a completar una volta a tota la galàxia. És el que ens diu l'agenda sàvia, en aquest cas, parlant-ne del Sol. I també avui ens en fa una recomanació per poder fer plastilina a casa, una agenda que també ens dona algun que altre, doncs, truquet en aquest aspecte. A la cuina de casa podem fer plastilina tranquil·lament per als més menuts a casa nostra. Com ho fem? Barrejant 3 tasses de farina, una tassa d'aigua i una tassa de sal i 2 cullerades i mitja d'oli vegetal. Escalfem l'aigua i sense que arribi a bullir hi aboquem la farina, la sal i l'oli. Remenem fins a tenir una massa que es desenganxa del cassó. D'aquesta manera hem d'ara deixar-lo refredar i barrejar-lo bé amb les mans. Per tenir plastilina de colors, poseu-li colorant alimentari, com pot ser, per exemple, la cúrcuma. Una manera senzilla, fàcil, per fer plastilina casolana amb els menuts a casa i amb els ingredients que tothom té a la cuina. Sabíeu que a l'estiu, en les excursions a l'alta muntanya, hem de procurar no deixar-nos enganyar per la bellesa de tota blava, que, passada la seva vistositat, és considerada la planta més mancinosa del continent europeu. Alerta! A l'estiu, sobretot els excursionistes que es deixen atrapar, en aquest cas per aquesta bellesa de la tora blava. La tora blava és, a pesar d'aquesta vistositat tan bonica, considerada una de les plantes més metzinoses de tot el continent europeu. I la trobem a l'alta muntanya. I acabem dient allò de vivim per afrontar els últims 3 minuts de la nostra vida. Així és com ho va dir en el seu dia el cineasta Guillermo del Toro, qui recomana prendre decisions pensant en la nostra bellesa i en la forma com ens agradaria ser recordats. Vivim per afrontar els últims 3 minuts de la nostra vida. A punts interessants, saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem i, com sempre, compartim a diari amb vosaltres aquí a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb 4 incidències actives, 3 d'elles des d'ahir a la tarda. Tenim 2 accidents a la AP7 que tallen un carril de circulació cadascun. Un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a Castellví de Rosanes, que també deixa fins a 4 quilòmetres i mig de retencions. Per altra banda, tenim també una avaria a la C25 de Sant Sadurní d'Usormort, que en direcció Girona talla un altre carril de circulació. Per altra banda, doncs avui sumem una altra avaria que també talla un carril a l'altura d'Esparreguera, en direcció Abrera. Pel que fa a les retencions habituals, més enllà d'aquestes incidències, tenim doncs congestió en tot el vessant Besòs, per exemple, retencions en tot el nus de la Trinitat, que també afecten a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Tenim retencions a la C58 al punt de Ripollet en direcció Sabadell, però també des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona, doncs comencen aquestes retencions de 3 quilòmetres intermitents. Encara al Vallès, però recordem que aquí hi ha un quilòmetre de cues de Parets del Vallès a la C17 en sentit sud en direcció la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Arribem a 8:45 del matí, repassem els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 21 de juliol de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre portada parlant del Mundial de Futbol, un bany de masses mundial, Madrid que rugeix amb la segona estrella d'Espanya, quasi 2 milions de persones tenyeixen de vermell els carrers de la capital per abraçar els campions de la Copa del Món en un dia per la història. Ferran com a símbol del secret de la Fuente. El seleccionador construeix la columna vertebral de l'equip a partir dels futbolistes en els que ell confia. L'ascens meteòric de Pau Cubarsí, el mur tranquil d'Espanya, amb 19 anys i aspecte de la vi. El seguit del Barça s'ha convertit en el millor jove del Mundial. I Argentina, que es queda orfa, l'Albiceleste comença a processar el tancament d'un cicle durat, o daurat, millor dit, en el que va comptar Maradona i amb Messi en 10 dels últims 12 Mundials. Altres temes de l'actualitat del país parlen de la via Aldama, del cas Zapatero, que els empresaris desmunten. La defensa de l'expresident, l'exmandatari, es va desvincular del rescat i va negar haver cobrat. El contrari al que diuen Martínez Sola i Rosselli en els seus escrits. Plus Ultra situa el primer contacte amb Zapatero quasi un any abans del rescat. L'horitzó judicial de Zapatero està pendent de la declaració davant el jutge de Julio Martínez després de la seva decisió de col·laborar. El comissionista declara aquest dimarts després d'implicar l'expresident en les gestions del rescat de Plus Ultra. Un altre dels temes importants d'aquesta portada del país. Transició inicial, la inhabilitació de 25 comercialitzadores elèctriques, a més de Hola Luz. El Ministeri accelera la criba de subministradores fantasma que figuren en el registre de la CNMC, 504, de les quals 130 no tenen activitat. El silenci evita Muriel després de l'evacuació pel foc. Estàs ficat en un lloc privilegiat, però amb un risc que sempre tens al cap, confessa un veí desallotjat per aquest incendi de la Mierla. Un incendi a Segovia obliga a desallotjar 8 pobles. Macroincendis a Guadalajara, Zaragoza, Almeria. Ens hem d'acostumar a això? Es pregunten els experts. En el 2026 ja hi ha hagut 15 grans incendis de més de 500 hectàrees cremades, destacant la letalitat dels Los Gallardos. Anirà a més pel canvi climàtic. Comença la tercera onada de calor de l'estiu amb el pitjor a l'est i en el sud de la península. Durarà tan sols 3 dies i no serà especialment intensa, però afectarà a quasi tot el país. Tan sols es lliuraran la cornisa cantàbrica i Canàries. El País en parla avui de la magistrada Raquel Rodríguez, que té 3.751 causes. Així és el nou jutjat de la infància i l'adolescència de Madrid. El País passa una jornada en aquest òrgan recent estrenat per gestionar la violència contra els menors, que va néixer amb forces problemes i sense personal. Donald Trump aprova nous aranzels del 50% per Canadà en plenes negociacions del tractat comercial. Washington acusa a Cuba de donar suport a una onada de terrorisme d'esquerra als Estats Units. El Departament d'Estat assenyala en un informe a organitzacions cíviques i els socialistes de Mamdani com a aliats del castrisme. La mort d'un nen de 8 anys per al tret d'una pistola d'un policia commociona Perú. A l'àmbit d'economia, en aquest cas a El País, en destaquem, per exemple, aquests titulars, la nova financiació autonòmica que promou una harmonització per aturar les rebaixes d'impostos. La proposta d'Hisenda augmenta els paràmetres que serveixen per calcular quan aporten les comunitats a la caixa comuna. Una jutgessa en bloqueja temporalment l'acord entre Paramount i la Warner per crear el major grup audiovisual dels Estats Units. La decisió es produeix mentre una dotzena d'estats esperen les mesures cautelars de la demanda presentada per impedir aquesta operació. També parlem avui d'ING, que dona un gir estratègic cap a la gestió de patrimonis. O de Digi, que guanya l'atac dels fons buitre, els fons voltor, i recupera el preu de la seva sortida a borsa. Al punt avui, els titulars de portada aquest dimarts, el Tribunal de Comptes esquiva el Tribunal de Justícia Europeu i no aplica l'amnistia i dona 10 dies a les parts per al·legar. Les defenses dels CDR de l'operació Judas reclamen a l'Audiència Nacional l'aplicació immediata de l'amnistia. L'empresari Julio Martínez i el president de Plus Ultra impliquen Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Burham relleva Starmer i ja és el setè primer ministre del Regne Unit en una dècada. Parlem de Trump, que diu que farà pagar l'Iran pels soldats morts i Teheran replica que estan preparats per a una invasió. Foment veu intolerable que Catalunya només rebi el 8,6% de la inversió executada per l'Estat. Alerta per risc d'incendi forestal que s'allarga tota la setmana amb dimecres com el dia amb més perill. En l'àmbit de successos han detingut un jove de 19 anys a Soses en relació amb la mort violenta d'una veïna. Girona serà el país de Rapunzel fins al 3 d'agost amb el rodatge de la versió humana d'Enredados. El futur a les pròpies mans, els anhels independentistes o d'autonomia reforçada revifant Europa en els darrers anys. És un altre dels temes importants del punt avui que parla de fronteres en qüestió. La Vanguardia, els seus titulars de portada, que obre parlant del Mundial de Futbol, la selecció espanyola que celebra la seva segona estrella al costat de l'afició a Madrid. Centenars de milers de persones celebren la victòria en els voltants de la plaça de Cibeles. A l'èxit de la selecció, el Barça, club de campions del món amb Espanya. Altres temes que també en parlen en aquesta portada de La Vanguardia. Triomf espanyol sense celebració per la mort de dos palestins a mans de colons a Ramala. Endureix, en aquest cas, la pantalla. En quant a la guerra a l'Orient Mitjà, els Estats Units i l'Iran es dirigeixen cap a la guerra total. Tots dos països segueixen allunyats sobre el control d'Hormuz, encara que mantenen una porta oberta a la diplomàcia, segons Marco Rubio. Sota l'ombra de la corrupció, les confessions en cascada del cas Plus Ultra impliquen a Zapatero. Es parla avui també a La Vanguardia de la llei antitabac. Ni cigarretes, ni vapers a terrasses, piscines, campus universitaris i concerts a l'aire lliure. El Consell de Ministres aprova avui el projecte de llei del tabac per la seva remissió al Congrés. Si parlem de crisi habitacional, PSC i Esquerra volen que tan sols es limiti la compra de vivenda a grans propietaris. Parlem de la canícula. La tercera onada de calor de l'any amenaça en pujar les temperatures fins als 45 graus. La crisi climàtica obliga a la Unió Europea a pensar en l'aigua com a conflicte. És un recurs amenaçat. 26.000 hectàrees calcinades al major incendi de l'any obliga a desallotjar 34 nuclis a Guadalajara. I s'acosta l'eclipsi total a Espanya. Més de 100 anys després d'un eclipsi solar total, tornarà a enfosquir el cel peninsular durant uns minuts irrepetibles. Acabem amb un cop d'ull als titulars del Periódico de Catalunya. Aquest obre la seva portada avui parlant de primer canvi en el govern. Raúl Moreno assumeix drets socials en substitució de Martínez Bravo. El nou conseller se centrarà a donar continuïtat a la tasca exercida per la seva antecessora, que, com va avançar en exclusiva ahir al Periódico, abandona el càrrec per motius personals. I ja descarta que tingui intenció d'impulsar una remodelació a l'executiu. Titulars més breus d'aquesta portada. Reforma d'una via emblemàtica. Barcelona revisa botigues i terrasses de la Rambla per detectar infraccions. Una realitat amagada. El 10% de les persones d'entre 50 i 70 anys d'edat pateixen trastorns alimentaris. En quant a la xacra de l'estiu, les hectàrees cremades aquest any a Espanya superen ja, malauradament, les 110.000. I en quant a la celebració de la gesta mundialista, els campions desborden alegria a Madrid. La Generalitat estudia alliberar 1.200 pisos protegits de Badia del Vallès. La llei de zones tensionades bloqueja l'alliberament de 25.000 pisos de vivenda de protecció oficial. Relleu a Downton Street. Burnham debuta com a primer ministre amb una purga als fidels de Starmer. Si parlem de comerç online, Brussel·les multa amb 550 milions d'euros AliExpress. Junta de Seguretat, la multireincidència baixa un 15% en un any a Barcelona. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 21 de juliol de 2026. 18 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
0: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

is talking to what you were once. And I'm worried that I blew my

0: que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps on avança la previsió meteorològica en aquesta jornada de dimarts, aquest 21 de juliol de 2026. Sembla que el pas d'un sol, que és l'esperança perquè marxi la calor més intensa i descansar una miqueta millor. La calor desmesurada d'aquest estiu podria recular el cap de setmana amb una calor més moderada. La calor imponent d'aquest estiu sembla no tenir aturador. La primera meitat de l'estiu més càlida registrada podria donar pas a una calor més moderada abans d'acabar aquest mes de juliol. En cap cas, una refrescada contundent, però sí, una possible normalització, podríem dir, de la temperatura que semblarà aire fresc, venint d'on venim. Calor intensa encara bona part de la setmana, però abans aquesta possible refrescada ha de continuar aquesta penitència del darrer mes en forma de calor intensa ben bé fins al cap de setmana. En aquest sentit, amb petites oscil·lacions pel que fa al termòmetre, la temperatura continuarà marcant valors molt per sobre del que seria habitual, tant de dia com de nit. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per calor, tant diurna com nocturna, en un episodi que de moment no es podrà catalogar d'onada de calor. Malgrat tot, és probable que es tornin a assolir els 40 graus en alguns punts del Pla de Lleida o de l'interior de la Vall de l'Ebre, i les nits tòrrides de molt mal dormir continuaran instal·lades com a mínim fins al cap de setmana. I seguim amb aquella imatge i presència de la polseguera del nord d'Àfrica que ens durarà fins dissabte. Per això aquest cel així tapador. La massa d'aire càlid que tindrem durant la setmana que ens resta pel davant tindrà un clar comportament de component àfrica que comportarà un cel tèrbol, com dèiem, degut a la presència d'aquesta pols en suspensió. Aquesta pols abraça gairebé tota la península Ibèrica, ja des del passat dilluns, però la calitja associada a aquest fenomen serà molt més general i intensa a mitjans de setmana, amb mala visibilitat, amb un empitjorament clar de la qualitat de l'aire, els pròxims dies alerta les al·lèrgies. Si mirem una miqueta més enllà, aire una miqueta fred, podríem dir-ho així. A partir de dissabte, l'esperança comença a ser unànime als models meteorològics i podria arribar a partir de dissabte, i molt especialment diumenge, amb l'arribada d'un sol que amb aire fred en altura. Els models van apuntant que la zona d'altes pressions es desplaçarà cap al nord de les Açores i podria afavorir l'arribada d'una massa d'aire atlàntic més fresc a partir del cap de setmana. Això podria comportar un descens de la temperatura més apreciable que ens permetria respirar i descansar millor, sobretot a partir de diumenge. I tot això, els models simplement indiquen una calor normalitzada. Dit d'una altra manera, deixarem de banda l'excepcionalitat del darrer mes per endinsar-nos en una calor més pròpia d'aquestes dates, que ens semblarà un autèntic regal venint d'on venim, però que simplement serà el que toca en aquestes dates, o en el millor dels casos, una miqueta menys. L'entrada d'aquest possible sol que amb aire fred en altura també pot comportar un augment de la inestabilitat, però en aquest sentit encara hi ha més dubtes. De moment, calor durant bona part de la setmana, però amb els ulls posats en la possible refrescada de més endavant. Un cop d'ull al temps, on avança la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre, 23 graus i mig, ja rossant els 24, la humitat al 58% i la pressió atmosfèrica a 1.000 hectopascals. Són 7 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Nostra es donaran a conèixer a la tardor, el 25 d'octubre, al Parc de la Linera, amb una mostra de les diferents entitats culturals que tenim a parets. Hem parlat amb un dels membres de la xarxa, en Guillem Municio, de l'Ateneu La Teixidora. Ell ens parlava de per què han vist la necessitat de crear aquest espai conjunt, la xarxa de parets.
1: La xarxa és el nom que li hem posat a la coordinadora d'entitats de... per la cultura catalana de Parets del Vallès, que, com el seu nom indica, neix amb la voluntat de coordinar o de ser un espai de coordinació entre entitats de Parets del Vallès i, per tant, promoure i dinamitzar la cultura catalana al poble. Estem en estadis inicials, ens hem començat a formar i ara mateix està conformada per Diables, per la Colla de Gegants, per Gitanes, per l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica de Parets, l'associació passebrista al Festival de Curs de la Pedra del Diable i l'associació sardanista.
0: La xarxa coordinadora d'entitats de la cultura catalana de Parets del Vallès vol promoure, defensar i dinamitzar la cultura catalana al poble. En Guillem ens avança que a la tardor es donaran a conèixer amb una petita mostra i un vermut musical al Parc de la Linera.
1: Un dels primers actes que tenim previstos és el diumenge 25 d'octubre, que farem a la Linera, al Parc de la Linera, un tastet de les diferents entitats de cultura del poble. Llavors, la idea és que la gent que hi assisteixi pugui viure una mica com és formar part de les colles, quin tipus d'actes es fan, quines tasques, etc. I ho acabarem amb un vermut musical. Tot i així, més endavant us donarem més informació d'aquest acte.
0: Aquesta iniciativa vol enriquir el municipi i està oberta a noves incorporacions d'entitats locals. Vol ser el nexe d'unió de les entitats paratanes, com ens explica el Guillem.
1: De moment, les entitats que la conformen estem força contentes i creiem que, a més, pot ser un espai també d'ajuda i col·laboració entre les entitats. De manera que, quan algú necessita alguna cosa, doncs una altra entitat pot ajudar amb això, a nivell de carpes, d'equips de so, equipaments, etc. Llavors és aquesta voluntat d'ajudar-nos posant mans, posant recursos i fins i tot idees o projectes en comú entre les diferents entitats.
0: La xarxa de Parets Cultura Catalana, Entitats i Vida de Poble compartiran, coordinaran i impulsaran els actes de les entitats que fan poble i fan xarxa. A través dels diferents canals de comunicació, especialment a través de les xarxes socials, se'n difondran tots els actes principals que impulsin per les entitats adherides, contribuint a fer més visible la vida cultural de Parets del Vallès.
2: RAP 107, notícies.
3: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAP Matí.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: l'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Divendres 24 de juliol de Festa Major de Parets, a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a RAC 107 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de diables Parets. És el dia que jo et vaig conèixer. El divendres 24 de juliol, pregó de Festa Major de Parets.

0: A pocs dies d'iniciar la Festa Major, a RAC 107 seguim entrevistant alguns dels protagonistes que passaran pels escenaris. Avui ens acompanya un dels grups més estimats de l'escena musical catalana, Doctor Prats, que arriba a Parets per fer ballar la Festa Major amb un directe carregat d'energia i de molts èxits que ens han acompanyat durant tots aquests anys. Tenim a l'altra banda del telèfon a Marc Riera, veu i guitarra de Doctor Prats. Marc, benvingut.
1: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, tot a punt. Vosaltres per la Festa Major?
1: I tant, i tant. Bueno, nosaltres ja quan comença el maig o juny ja fem la posta a punt, o sigui que ja estem ja totalment ready.
0: Teniu el repertori ja preparat?
1: I tant, i tant, i tant. Bueno, aquí de fet farem el repertori complet, el Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope.
0: Molt bé. Comencem, si vols, pels inicis. D'on sorgeix Doctor Prats?
1: Doncs mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015, però ja es va començar a gestar dos anys abans. Jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant a les places del nostre país, i vam decidir, bueno, jo vaig decidir deixar-ho, i vaig estar com dos anys que, al principi, la idea era com deixar una mica la música, però al cap de sis mesos ja estava un altre cop que m'estava mossegant les ungles, i durant aquests dos anys, des del 2013 al 2015, doncs vaig començar a escriure cançons, etc. I al final vaig començar a tocar a amics meus que havien format part de tant de la meva vida com de la meva vida professional musical, i al final doncs es va donar el cas de que neix Doctor Prats, que inicialment era un grup per fer només vídeos de YouTube, perquè de fet el Ramon, el trompetista, estava

0: vivint a Noruega i després a Suècia, i el Mick i el baixista estava als Estats Units. És a dir, que era impossible fer un grup físic, però després la rebuda el 2015 va ser tan tardeixi des d'un primer moment que al final el grup va servir una mica, i és una de les coses que m'agrada més de fer aquest projecte, de tornar a recuperar una mica també els companys que estan desperdigats pel món, i va ser una mica un al·licient com per ajuntar-nos, i de fet portem 11 anys així, vull dir que increïble.
1: O sigui, veníeu tots del món de la música, oi?
0: Sí, i tant. Havíem fet molts projectes abans, i de fet aquesta també és una mica la cosa de dir, ostres, Doctobots ha funcionat molt, i realment nosaltres hem sigut plenament conscients de que no és una cosa normal, i que al final doncs, sí que ha sigut també fruit de l'experiència en els projectes anteriors, però sobretot a donar-nos que el que estava passant no era normal, i per tant jo crec que ho hem gaudit encara molt més.
1: I el nom del grup, Doctor Prats, d'on ve?
0: Doncs, mira, no sé ben bé quin nom posar-li al grup, i el nostre bateria deia una frase feta molt típica de bateries, que és el so de la bateria que fa el tutuprà, tutupà, saps? Doncs deia, Doctor Prats, què prenc, què tinc, tu, que truco per comprar batum. I sempre, bueno, anava dient aquesta conya, i al final em diu, escolta'm, ens diem així, però si haguéssim sabut que el grup hagués arribat tan lluny, doncs potser ens ho haguéssim esmerçat una mica més, però la veritat és que ja té aquesta entitat que ja ens fa nostres.
1: I mirant enrere, després de tants anys, què és el primer que se't ve al cap?
0: Doncs moltes coses. És a dir, al final han sigut 5 discos, han estat, l'altre dia ho comptàvem, 600 i pico concerts, hem estat tocant per tot el món, al Japó, al Marroc, a Cabo Verde, per tota Europa, Hongria, França, i també per l'estat espanyol, vull dir que han sigut moltes aventures, impossible de destacar-ne, perquè al final tot ha sigut molt, molt, molt especial. És a dir, que quan miro enrere veig moltíssimes coses a la vegada.
1: Després de tants concerts, que deies, hi ha encara algun escenari o algun projecte que us faci especial il·lusió o que tingueu ganes de fer?
0: Doncs mira, a Parets del Vallès crec que és la primera vegada que la fem.
1: Sí.
0: I és una cosa curiosa perquè vamos, quan anem, jo què sé, a qualsevol poble, a qualsevol ciutat, festival, etc., sempre diem, ostres, que guai, anem aquí, doncs qui, aquesta és la tercera vegada que venim, o aquesta és la segona vegada que venim, o és la quarta vegada que venim. Per exemple, jo què sé, aquest any hem fet la nostra setena vegada al Canet Rock, per exemple. Vull dir que realment ja el país es queda petit, però poder repetir i que tornin a contactar és brutal, però per exemple, en el cas de Parets, doncs és la primera vegada. El nostre teclista és de les Franqueses del Vallès, és a dir, que li té molta simpatia, i ell havia vingut també a les festes majors i tal, per tant, amb moltes ganes també.
1: Bueno, al final les festes majors tenen un ambient molt especial. Teniu algun record d'aquest tipus de concerts?
0: El tema de les festes majors és una cosa curiosa perquè, clar, per la gent del poble, moltes de les persones voluntàries i també organitzadores que fan possible que les festes majors molin tant en el nostre país, i tenint en compte tota la cultura popular que hi ha a nivell de correfocs, de gegants, de castells, etc., te n'adones que tu, quan vas als llocs, per ells és el moment més important de l'any. I nosaltres, jo que sé, per exemple, la setmana passada vam fer 6 concerts seguits, i cada concert que anàvem era com el moment més important per ells, no? I per tant, per tu, que a vegades potser estàs una mica cansat, però has de fer una mica aquest pensament i dir, escolta'm, que per ells aquest és el moment màxim de l'any, porta molt de temps treballant perquè aquesta festa sigui un èxit, i la veritat és que sempre ens ho prenem molt seriosament en aquest sentit, i també a gaudir-ho.
1: I que és per vosaltres que al final les vostres cançons siguin com la banda sonora de les festes majors aquí a Catalunya?
0: Doncs formar part també d'aquesta escena, diguéssim, i d'aquest imaginari, doncs imagina't que és per nosaltres, perquè des del moment que tu fas una cançó des del sofà de casa, no?, i dius, ostres, això potser es queda aquí al sofà, o potser al cap del temps veus 15.000 o 20.000 persones cantant a l'unissó, no? I abans et posa la pell de gallina. Vull dir que per nosaltres és una cosa màgica que el mèrit al final té la música en si i el té la gent i el té l'escena, perquè una cançó pot ser bona, però qui la fa bona de veritat i qui la fa fer un hit és al final la gent quan se la fa seva, que és quan aquesta cançó té aquesta segona vida, no? Que primer la graves, però després passa a ser part, diguéssim, de les vides de les persones, i llavors aquí és quan les cançons es fan grans, no? I quan nosaltres ens n'adonem, no? I demostres que aquesta cançó està mutant, no? I és, bueno, és el més especial, és el que ens empenya seguint endavant sempre.
1: Parlant de les vostres cançons, quin és el vostre procés creatiu?
0: Doncs a cada disc ha estat una mica diferent, però almenys en el meu cas jo necessito desconnectar moltíssim, és a dir, nosaltres som de Terrassa, que és una ciutat, mig poble també per la zona on vivim, de Terrassa, però sempre que hi ha un procés creatiu, almenys jo necessito esvergir-me, anar al poble i desconnectar totalment i passar uns dies connectat amb la natura i llavors a partir d'allà doncs ja començar a agafar el boli i el paper o el llapis, i aquí és on surt una mica més la màgia. O sigui que hi ha molta tecnologia, hi ha moltes eines a dia d'avui, però crec que almenys per mi no hi ha res que superi el llapis i el paper.
1: I participeu, entenc, tots els membres, oi?
0: En una primera instància no, o sigui, a la primera instància diguéssim de fer la cançó, normalment sempre es presenta una cançó, si algú té alguna cançó, per exemple, doncs, se m'acudeix una lletra i una melodia amb una harmonia, doncs ho gravo com sigui, i després ho passo al grup, i llavors a partir d'aquí ja passa a una segona fase, en la qual doncs a nivell d'arranjaments, de producció, doncs hi ha més gent que aporta moltes més coses.
1: Tu, Marc, com valores el panorama musical català en el moment en el que estem ara?
0: Doncs jo el valoro increïblement positiu, perquè jo també, diguéssim, ja tenim una edat i recordo molt bé una època on les coses costaven moltíssim, o una època on no hi havia una escena tan bèstia, diguéssim. Segurament també tot el fet de les xarxes socials, d'internet, etcètera, ha permès també que molta gent sense tants recursos doncs pugui treure el cap. I també molta gent, diguéssim, té molt més accés a la música, no? Perquè abans doncs havies de comprar els discos, havies de comprar els CDs, i en canvi ara doncs tens aquesta opció, diguéssim, de tenir Spotify o tenir YouTube i d'escoltar música amb molta més freqüència. I per tant això segurament ha estat això que ha fet que això generi una escena, ha fet que també particularment Catalunya tingui aquesta escena musical amb molts concerts, amb molts festivals, amb moltes festes majors, que els agrada molt, diguéssim, que encara existeixi el tema de la música en directe, és a dir, que estem en un món que cada cop és més tecnològic, que els músics sembla que vagin desapareixent, però aquí encara ens agrada molt això, i de fet hi ha molts grups que són, diguéssim, de caire més urbà, com poden ser els Tallets o poden ser els Figaflaues, que veus els seus directes i veus que cada cop hi posen més músics, I la veritat és que això és brutal, i és gràcies també a la demanda que hi ha de la gent de tenir aquesta potència de la música en directe. Per tant, molt orgullós de formar part d'aquesta escena i de tant de músic com d'escoltador també i de participant.
1: I ara parlant que deies de lo del directe, molta gent diu que Doctor Prats és... El directe és una de les millors coses que teniu. Quin és el vostre secret perquè els vostres concerts siguin tan exitosos?
0: No sé ben bé quin és el secret. Suposo que el secret és molta feina, també, perquè portem molta tralla darrere abans de sortir en directe, i sobretot aquest any, especialment. Hem afegit... Nosaltres som sis, però pel directe hem afegit a dos músics més, al Joan i a la Maria, un percussionista i una trombonista, que són super d'alta qualitat aquí a Catalunya i formen part de l'escena de fa molt de temps, amb grups com Catarres o com Charango, I la veritat és que sempre hem apostat o volem apostar cada cop més per l'essència aquesta de que soni la música en directe, que ens ho passem bé, no? I la veritat és que ara aquest any és el primer any que ho fem i ens ho passem molt, molt, molt bé. Jo crec que al final, quan tu passes a l'escenari, també es transmet una mica això i la veritat és que és superdivertit. Hi ha molts sons diferents, molta música a l'escenari. O sigui que vamos, vull dir que ens ho passem superbé i suposo que això també fa que la gent ho percebi d'alguna manera.
1: I això també es veurà reflexat en el concert de Festa Major de Parets?
0: I tant, i tant. Encara més, perquè Parets és la primera vegada que venim i anem a tope.
2: Hola, què tal, Marc? Fa 4 dies veu estar Lliçà Vall. Com us va anar, que és el poble veí?
0: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Vull dir que una bona festa que portaven. Hi havia tanta gent pel poble que pràcticament no vam poder ni prendre cafè, me'n recordo. És a dir, és bona senyal perquè estava tothom amb moltes ganes i molt bé. I a part també, al final nosaltres som del Vallès també. Sí, continuem al Vallès com una sola entitat i tenim moltes coses en comú. I la veritat és que ens ho vam passar molt bé.
2: A més, vindrà gent que repetirà segur, eh? A més, esteu un escenari superxulo. Allà, vosaltres heu estat escenaris supergrans. Què dir, no? Ara fa 4 dies vau estar al Canet, però la Linera, no sé si t'ho han comentat, és un lloc impressionant per fer concerts, eh?
0: Doncs sí que m'ho han comentat, sí. De fet, el que deia que el nostre teclista, el Víctor, que és una cinquesa,
2: sí.
0: Ell a la seva joventut sempre anava doncs, a diverses poblacions, diguéssim, d'aquí de l'Olles Oriental, i sempre ens deia, ens falta la festa major de Parets, que és brutal, que és brutal. I jo recordo això que ho he expressat diverses vegades, i ara ja està content i nosaltres amb ganes i amb expectativa, no? Perquè sempre que anem a un escenari que no hi hem tocat mai, doncs no sabem mai què ens trobarem i això, aquest punt de misteri també mola molt.
2: Escolta, quanta estoneta, què? Us expleieu amb concert en directe o què?
0: Doncs aquest any el que més. Aquest any pràcticament arribem a l'hora i mitja. Hem recuperat també temes antics i a part ho hem fet d'una manera com diguéssim, de que potser hi ha molts de les cançons que no les fem totes senceres, sinó que fem un tastet així una mica amb medley, amb molts canvis, moltes transicions. Vull dir que és molt divertit. Jo crec que és un concert que fins i tot si hi ha algú que a vegades ens ha passat que en algun país que no coneix, diguéssim, cap cançó, s'ho passa molt bé igualment. Vull dir que aquesta és una mica la idea, no?, de que sigui super explosiu i molt dinàmic.
1: I aquí a Parets què podem esperar al públic paratà?
0: Doncs com a públic jo espero que em trobi el millor públic que hagi vist mai. Així ho espero en Parets. I no sé, vull dir que, vamos, vull dir, jo espero que els balletans estiguin a tope i que ens ho passem a saco de bé.
1: Doncs diumenge 26 de juliol a les 11 de la nit, concert de Doctor Prats a l'escenari gran de la Linera. Avui hem tingut a l'altra banda del telèfon a Doctor Prats. Marc Riera, que vagi molt bé la festa major, molta sort.
2: No us ho perdeu, el concert de Doctor Prats. Marc, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé, adeu.
0: Adéu, adéu.
1: Festa major de Parets, festa donant de sang. Més que la meva sang. Ho pots fer al local de la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25, divendres 24 de 4 a 8 de la tarda i dissabte 25 de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. No, no, no tinguis por. Festa donant de sang, aquesta Festa Major de Parets.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAM Matí.
1: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rapsen 7 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
2: Els germans Noah i Eric Gandia, per tants que fan natació al Club Natació Santa Perpètua, han aconseguit grans fites aquesta temporada. Començant per l'Eric, que ha competit al Campionat de Catalunya d'Estiu Júnior, ha aconseguit la medalla d'or en els 50 lliures i 50 papallona i la medalla de plata en 50 esquena. També va quedar vuitè en el 100 papallona i en la 23a posició en 200 estils. Parlem amb l'Eric Gandia, qui ens ha explicat aquesta competició.
3: Hola, soy Eric Gandia y hoy explicaré cómo ha ido el Campeonato de Cataluña en 2026 en esta temporada en verano. Para empezar, conseguí tres medallas, una de oro en 50 crawl, haciendo 24-6-3, otra medalla de oro en 50 mariposa haciendo 26-2-5 y por última una medalla de plata en 50 espalda haciendo 28-1. La verdad que estoy bastante orgulloso de mis premios y mis logros y seguiré luchando para mejorarlos y llegar a un futuro mejor.
2: Ja l'heu escoltat, té ganes de millorar i de seguir treballant, just igual que la seva germana, la Noa Gandia. Ella ha participat recentment en el Campionat de Catalunya i en el d'Espanya a la vida estiu. El de Catalunya va aconseguir el bronze en 400 i 800 lliures i en el d'Espanya va millorar algunes de les seves marques a l'anterior campionat. Escoltem la Noa Gandia.
4: Hola, soy Noa Gandia. Os voy a explicar cómo fue el Campeonato de Catalunya y de España. En el de Cataluña obtení dos medallas de bronce en 400 crawl y 800 crawl. En 50 crawl quedé sexta y en 800 crawl quedé quinta. Después hice el Campeonato de España. Mejoré el 50 crawl y el 800 crawl. Pero en el 200 crawl y en el 400 crawl subí marca. Pero igualmente estoy muy contenta de los resultados. Pido gracias a mis entrenadores.
2: Aquests dos germans, representant Parets arreu del país, continuen creixent a nivell esportiu i personal. Seguirem de prop la seva trajectòria al Club Natació Santa Perpètua en la propera temporada.
5: Divendres 24 de juliol de Festa Major de Parets, a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a Rapsen 7 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de Diables Parets. És el dia que jo et vaig conèixer. El divendres, 24 de juliol, pregó de Festa Major de Parets.
6: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com a...

0: sense casquet.
1: I parlem de més grups que actuen a la Festa Major, Júlia. I avui qui ens toca?
2: Avui ens toca Flashy Ice Cream, que la nit de dissabte 25 a diumenge 26 al Parc de la Linera tindrem aquí a Parets en un concert de pop urbà català. Són una hora i un dia potents per un grup de Sabadell que s'ha convertit en un referent en la música en català i que precisament avui ens acompanyen en una trucada, en concret un dels seus membres, l'Sneaky Flex. Bon dia, benvingut.
3: Bon dia, què tal?
2: Tot preparat ja per la Festa Major de Parets?
3: Sí, sí, estem ready. Esperem que faci menys calor, però estem ready, estem ready.
2: Per començar, com esteu vivint aquests moments a Flashy Ice Cream de la vostra carrera?
3: Bé, estem treballant molt, estem fent nou àlbum i també vull dir-li a la gent que tenim un nou directe que estem ja perfilant i tot i que hi ha sorpreses en el directe, o sigui que està molt més guapo que els últims anys.
2: Què ens pots dir d'aquest nou projecte en el que esteu treballant?
3: Estem... O sigui, el nostre gran salt és que hem passat a produir-nos la música nosaltres mateixos. I ja ho heu vist amb Dorayakis, que potser és un tema una mica més diferent i especial, i mirar tot una mica més cap a aquesta línia. I jo crec que pot arribar a sorprendre a la nostra gent.
2: Perquè com van ser els inicis de Flashy Ice Cream? Fa temps que esteu ja a l'escena musical catalana.
3: Sí, sí, fa... Deu fer ja uns 7-8 anys que l'estem fotent. Bueno, al principi sempre depeníem d'altres productors, perquè al final nosaltres veníem del món del rap, només escrivíem i rapejàvem i ja està. I res, hem anat evolucionant cada any, anant creixent i res, gaudim de tot aquest camí que hem anat fent.
2: I com decidiu que ara passeu a ser vosaltres qui produeix la cançó?
3: Realment va ser perquè el Giancan, el Pol, es va animar i també perquè era una mica des d'una necessitat de poder fer realment la música que ens neix fer, perquè sempre quan treballes amb algú altre has de passar una mica pel seu filtre encara que tu el guiïs. Aleshores, quan tu fas tu, doncs és molt millor, depèn de com.
2: I també vau començar a fer música en castellà primer, oi?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè bàsicament els nostres referents feien música en castellà o en anglès, i que al final al començar a rapejar, pues, lo natural et sortia a fer un castellà, però sí que el fer el canvi al català va ser un guat, i ho son. O sigui, ens sona molt millor, també expressem molt millor els nostres sentiments, ens expressem molt millor perquè sempre és la nostra llengua materna, i des que hem canviat al català ja no hem tornat a quedar en castellà.
2: Perquè vosaltres sou d'aquí, sou de Sabadell, com us veu conèixer? Ja éreu amics o veu començar a treballar junts?
3: No, realment, o sigui, som de Sabadell, sí, i va ser conèixer-nos, i a l'any de conèixer-nos ja crear el projecte. Vull dir que no érem amics de fa molt de temps, sinó que va ser com fer-nos amics i ja començar a fer el projecte, i ens hem anat fent més amics a mesura que el projecte ha anat avançant, també.
1: Ja saps que això del món de la música va... La gent etiqueta... La gent. Vosaltres com us agrada etiquetar-vos musicalment? Tu què diries? Què toqueu? Què feu vosaltres?
3: Clar, ens han etiquetat com a música urbana, sempre. Clar, al final és una mica difícil perquè toquem molts pals, nosaltres. Som bastant eclèptics i som bastant colinquiets en aquest sentit de que no ens agrada com mantenir-nos només en un estil o en una manera de fer. I en aquest nou àlbum, de fet, es veurà també que hem anat per diferents camins i tocant molts pals, bàsicament. Aleshores, és com se'm fa difícil dir fem això, saps? Si vols saber el que fem, ens has d'escoltar i treure la teva conclusió, realment.
1: Jo he escoltat i he escoltat les lletres. M'agrada. I a més, sou directes. Parleu una mica de tot. M'agrada molt una que dieu que no us agrada ni la monarquia ni el govern. També us foteu amb els capellans, oi? No us agraden gaire els capellans. Bueno, ja, vull dir, sou directes, no?
3: Sí, sí. Nosaltres al final fem la música del nostre dia a dia, de com entenem el món, i no som un grup que fa música política en si, però sí que és veritat que si volem expressar alguna cosa no ens callem, saps? I això ho seguirem fent.
2: Perquè quin procés seguiu per fer les vostres cançons? Us ve primer la lletra amb el que voleu expressar, després trieu música, com ho feu?
3: Normalment, o sigui, depèn, però normalment és, creem la base musical i a partir d'allà triem un concepte del que volem parlar amb el, ho parlem amb el Pol, bàsicament ens posem d'acord i diem, bo, doncs a mi em neix parlar d'això. I a partir d'allà doncs fem la lletra i anem acabant el tema.
2: I ho feu tot vosaltres o teniu també algun equip darrere que us ajuda?
3: No, tot nosaltres dos, realment. Sí, sí.
2: La música catalana ara està en un context que ha crescut molt en els últims anys. Vosaltres, que fa també molt temps que hi esteu, com ho esteu vivint des de dins?
3: Nosaltres estem molt contents del canvi que ha fet, perquè al final creiem que hem ajudat a que surtin molt més projectes, a que uns xavals que potser es pensaven que no es podria fer música en català o un tipus de música en català, doncs nosaltres hem obert una mica aquest camí i així s'ha vist, vull dir, ha sigut un boom molt heavy de la música urbana en català. I ara també realment s'està evolucionant cap a més a les bandes, un altre cop, com la Ludwig Van o tota aquesta gent d'Amper Albo, que és una mica més pop-rock, una mica més aquesta escena que està molt guapa també i creiem que mola i creiem que la música en català està en un bon moment, sí.
2: I també heu col·laborat amb un munt d'artistes, no? I molt diversos, també.
3: Sí, sí, sí. I ho seguirem fent, és que ens mola molt com ajuntar-nos amb diferents maneres d'entendre la música, diferent gent, i això també et fa créixer com a artista i ens mola molt fer aquestes connexions.
1: Bueno, primera vegada sou de Sabadell, o sigui, esteu aquí quatre passes de Parets, però em sembla que és la primera vegada que veniu aquí a Parets del Vallès, no?
3: Sí, diria que sí. Diria que és la primera vegada, així que tenim ganes, tio, de tocar-hi.
1: Home, ja t'han dit que és un escenari supergran, amb un parc immens, vull dir que ja hi tindreu genteta. A més, actueu, si no m'equivoco, dissabte, oi? Vull dir que és el dia fort, vull dir que ja estarà a tope.
3: Que bé, estarà guapo. A més, ja et dic, ara mateix anem en banda i creiem que el bolo doncs, ha guanyat molt i creiem que pot agradar molt més a la gent. Sí, sí,
1: estarà guapo. Concert d'aproximadament què? Normalment els concerts que els feu? Hora i mitja, hora tres quarts?
3: Hora i quart.
1: Hora i quart feu, val.
3: Sí, sí, sí.
2: I què hi podrem escoltar? Què ens teniu preparat?
3: Tenim un bolo una mica més rockero, ja que portem una banda, i aleshores no hem perdut la nostra part més de trap i més urbana, però sí que hem fet versions de temes mítics nostres i també ensenyem algun tema nou. Vull dir que sorpreses n'hi hauran a punta pala.
1: Teniu un estiu mogudet o què? Teniu altres concerts o què?
3: Sí, sí, tant i tant. Mira, el dia abans toquem al Bons, després també anem al Branch, a Barcelona, a Massanet. Bueno, anem fent diferents festes majors. Vull dir que sí, sí.
2: I entenc que us adapteu una mica també al públic. Ara la festa major suposo que serà diferent que la resta d'actuacions.
3: Sí, sí, totalment, totalment, totalment. I també diferent al concert que fem a Sala Paral·lel. Òbviament serà com molt diferent. Sala Paral·lel serà molt més llarg i molt més íntim també, vull dir que... Sí, sí.
2: Per acabar, què podem esperar de Flash i Ice Cream en aquesta festa major de Parets?
3: Com ja us he dit, molta, molta energia, molta festa, música nova, concert nou en banda, o sigui que això, que estarà molt guapo, animo tota la penya de Parets a venir i a regalar-se.
2: Doncs de dissabte a diumenge, de festa major a 2:15 de la matinada, concert al parc a la Linera amb Flashy Ice Cream, allà hi trobarem els membres del grup, entre ells l'Sneaky Flex, que ha estat avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada.
1: Que vagi molt bé el concert, Sneaky.
3: Vale, guapos, gràcies.
1: Que vagi bé, adeu. Adeu.
3: Adeu, adeu. Vam aprendre a córrer sempre
2: cap endavant. Diumenge 26 de juliol, a 1:15 del migdia, Jazz Vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, Jazz Vermut.

0: Dilluns, 27 de juliol, de Festa Major de Parets, concert a Motel Cochambre. Serà a 11:45 de la nit al Parc de la Linera amb el seu concert de versions festives. Sempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Hotel Cochambre el dilluns de Festa Major de Parets. Sempre me voy a enamorar de quien de mí
1: no se enamora. Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
2: I a Festa Major no pot faltar el tradicional campionat de futbolí en blanc i blau, que ja celebra la 13a edició, diumenge 26 de juliol. Per parlar-nos tenim en Jordi García, de la penya Blanblava Parets i Sa. Què tal, Jordi, com estàs?
3: Bé, hola, bon dia.
2: Bueno, com sempre, ja és una activitat tradicional per vosaltres, eh?
3: Pues sí, ja no fer-la seria una cosa
2: rara. Rara, sí, sí.
3: I ja, bueno, pues sí, mentre es pugui, pues intentarem fer-la, no?
2: Bueno, pels que matinin o empalmin inclús, no?, de la festa, a les 9 del matí... ja feu l'esmorzar a Botifarra, no?
3: Sí, d'entrada marquem horari de 9 a 11, però bueno, no passaria res si... Segurament si ve algú més tard, però no passaria res, perquè seguim amb el servei del bar fins que acaba el campionat de futbolí. Uh-huh. I bueno.
2: Aguantar la calor aquest any, eh? Bueno, aquest any i cada any, no?
3: Sí, bueno, arriba un moment ja que no... Com que estàs allà concentrat, liat i... Bueno, cap aquí, cap allà, doncs, bueno, fa calor, però, bueno, com que tens que estar allà i tens que estar allà, doncs s'ha de aguantar com sigui, no?
2: No sé si us posen... Aquells arbres fan una mica d'ombra, però no sé si tindreu allò...
3: Bueno, l'any passat ja... Ho hem dit ja fa 2 anys, si no recordo malament, i a veure què podíem... I ens vam posar una carpa.
2: Sí.
3: Però aquest any no sé...
2: Com
3: que seguim amb la mateixa cara, perquè era una cara bastant grandeta.
2: Sí.
3: I llavors, pues, vulguis o no vulguis, pues, algú fa. Si no, sí que pot ser un drama, això.
2: I tant. Com va el ritme? Com va el ritme d'inscripcions?
3: Bueno, oficialment a data d'ahir, que és l'últim que vam estar parlant, de les 32 parelles que es poden escriure, hi ha 22.
2: Vale.
3: Val, o sigui, bueno, encara queden dies i...
2: Segur.
3: Vale. I ja, per el que queda, està clar que tornarà a estar ple, haurà llista d'espera, o sigui que... El típic de cada any, no?
2: Perquè quants futbolins tindreu?
3: 4.
2: 4.
3: Estarem jugant amb 4 futbolins, no? Un amb 4 grups i anar...
2: Eliminat. Bueno, primer fase de grups, podríem dir, no? I després eliminatòries, no?
3: Sí, després ja són eliminatòries, no? Quarts de final, semifinals i dins la final, no?
2: Bé, suposo que molts repeteixen, no?
3: Sí, sí. Sobretot els que ja arriben quarts de final, semifinals, aquests són ja molt... Són fixes, no? I de tant en tant s'escapa alguna parella, però vull dir, però si no, solen ser canvi de parella, o si ve amb la nòvia, o canvi de company, o no sé si... Uh-huh. O l'acompanyen, a vegades, també. Però normalment, inclús tots, no? Els que ara ja són un busandats bastant elevat de que som els mateixos cada any, no?
2: Bueno, i vosaltres fent de refris, no? D'àrbitres allà a cada futbolí, no?
3: Bueno, no som nosaltres. Ja portem diversos anys de que no. I aquest any no ho hem fet, per una circumstància que no s'ha pogut fer. Uh-huh. Però fem... Muntem un equip de xavals joves.
2: Ah, molt bé.
3: I fan un torneig aquí parets, ¿vale? I, bueno, pues... Que pensava que portàvem aquest, no sé si seria quart any, que aquest any per lesions i coses aquestes, pues hem decidit de no fer-lo. Però, bueno, em sembla que el primer any vam quedar... No sé si va ser segons o primers, i, o sigui, sempre arribant també fins al final, no? I llavors què passa? Pues llavors amb els xavals aquests que estan jugant, pues allà en 5, n'hi ha 4 i un va va complementant les taules, fent canvis que puguin anar al lavabo, puguin anar a veure, o veure, i tenim els cinc d'aquests que estan pues, anar movent-se, no? I nosaltres pues, estem més pues, amunt amb els altres, anar controlant que si passa alguna cosa, o sigui que sempre hi ha algun follon, algú que s'emprenya
4: sí,
3: i s'emprenya l'altre.
4: Sempre
3: passa. Que estem jugant, tu, que estem jugant, això no és professional, no? Però clar, els que ja en saben i que acostumen a anar cap aquí, clar, hi ha vegades que es creuen a... Bueno, hi ha vegades no, que segur que algú es creu en el seu, a la fase de grups i, clar, pues, no saben perdre i, clar, i es piquen i, bueno, però, bueno tot bastant controlat.
2: El guanyador de cada partida va a temps o va per les pilotes que hi ha, no? Per les boles que hi ha, no?
3: Sí, normalment és... bueno, sempre faig, ho explico al començament, si algú vol comentar alguna cosa i si ho veiem, doncs acceptem que es pugui fer algun canvi. Però, bueno, però normalment és... tres partides, a un màxim del començament,
4: sí.
3: A un màxim de tres gols, tres partides, no?
4: Val.
3: O sigui, amb un 2-0 ja s'acabaria tant amb una cosa com una altra, no?
4: Val.
3: O un 2-0, 2-1, no?
4: Val.
3: Perquè si no, i encara així s'allarga molt el...
4: Clar.
3: Com que va, has d'anar avisant les parelles, algú s'ha d'anar cap al bar, un altre que no s'han donat compte, saps? S'allarga bastant. I després, ja quan comencen ja la cosa sèria, a vegades ho fem als quarts, depèn de l'horari, sobretot, començar igual a partir dels quarts, o si no hi ha semifinals, després sí que és a 5, no? A màxim de 5, doncs que seríem un 3-0, doncs ja podria acabar, no?
4: Uh-huh.
3: O si no, un 3-2, no?
2: Bueno, venen parelles que són bones, eh? Vull dir que ja acostumades amb això de jugar a futbolín, no?
3: Sí, em sembla que, hi ha dues que ja que inclús competeixen.
4: Val.
3: I, bueno,
4: tenen nivell.
3: Normalment sí que no... Els primers anys sí que no fallaven, la parella, o sigui, la parella en si, però després sí que igual varien, no? O sigui, igual venen amb la nòvia o... Però, bueno, que estan allà fins al final, saps? O sigui, que no... Que igual no competeix de veritat, però que hi ha nivell, no? Que tenen nivell, tenen nivell.
2: Doncs no falleu aquest 13è campionat de futbolí en blanc i blau a la plaça de Vila, com sempre. Primer amb esmorzar amb botifarra, hi haurà beguda, cervesa, aigua, el que vulgueu, a partir de les 9 i a les 11 comença el campionat, no?
3: Oh, sí.
4: Allà estareu tots els pericurs, els de la penya blanc-blava Parets Lliçà. Que estàs content aquest any? Et veu salvar la categoria i sembla que l'equip es va reforçant, no?
3: Bueno, primer de tot, sóc de pericos i dono pericos.
4: Ah, i tant, només faltaria. Ve tothom, i tant.
3: Pot venir qualsevol, no?
4: Sí. Que,
3: i després, referent a lo... Sí, els vam salvar, sí, bueno, patint, bueno, massa patiment.
4: Sí.
3: Per lo... Però clar, massa patiment també perquè va ser, trobo que va ser molt dur, no? Ni érem tan bons al començament, però tampoc eren tan
4: dolents, no, està clar.
3: Tota la segona volta, no? O sigui que... Bueno, no sé si sabran realment el que ha fallat aquí. Està clar que no. Està clar que era bueno guanyar, això és segur, però tenen que haver-hi moltes més coses pel mig i gent que no ha fet el que tenia que haver fet, no?
4: Uh-huh.
3: O reinvertir la situació, no? Psicològicament, físicament, o etcètera.
4: Veurem. L'any que ve amb l'Espanyol i sobretot que us ho passeu bé al campionat de futbolí en blanc i blau i ja ho diu en Jordi, que pericos, no pericos, del Barça, del Madrid, de qui vulgueu, aquí estan tots convidats. Jordi, que vagi tot molt bé.
3: Pues molta gràcies, Carles. Ens veiem.
5: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
6: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
7: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
8: Realment és que fumar és una merda.
9: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
10: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
11: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Festa Major de Parets. Diumenge 26 de juliol a les 12 del migdia al Parc de la Linera, vin al concurs dels 47 anys de la Comissió de Festes per la millor truita del món. Us donaran patates, ous, oli, cebes i sal. I vosaltres porteu la paella de 18 a 20 centímetres i els estris necessaris. Les inscripcions es poden fer a Can Rajoler fins al 17 de juliol. Festa Major de Parets.
1: Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata...
2: I avui parlem també de Festa Major amb el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Parets, que ha programat, entre molts altres gent, de l'Ajuntament de Parets, aquesta Festa Major de Parets. Juli Bosch, què tal, com estàs?
3: Hola, bon dia a tothom.
2: Benvingut, benvingut als estudis.
3: Sí, gràcies, gràcies, sempre ben rebut aquí.
2: Preparats?
3: Per suposat.
2: Bueno, de fet, ja heu fet Eixamplem, com han anat les activitats d'Eixamplem, la festa, bé?
3: Correcte, doncs genial, genial, va funcionar tot molt bé. El que fèiem habitualment, el cinema el divendres i després els concerts, i l'anterior cap de setmana també, amb els inflables i a les places light, inflables amb molta aigua, la canalla va disfrutar d'allò més, i també, bueno, es va afegir també, a part de que fèiem ja, que ja és Festa Major, les sardanes i les habaneres a la plaça, oi? També va coincidir que havia la retransmissió del Mundial, que ens van demanar fer-ho, i bé, també ple de gom a gom, o sigui que el cap de setmana intens i que ha servit d'escalfament per lo que ens ve ara.
2: Sí, i entre ells dimecres, que venen, a part d'aquestes imatges històriques que es poden veure a 6:45 al Teatre Can Rajoler abans, de Veus de Parets, doncs el Veus de Parets, que vulguis o no, amb actors d'aquí, la gent ho ve a veure, eh?
3: Home, això...
2: I amb la Caral, clar.
3: Clar, això, o sigui, la gent de casa sempre porta un plus especial, no? Jo sempre he dit, quan teníem els grups de teatre, el Som i Serem, etcètera, que malgrat l'obra, que normalment era d'humor, fos una mica tràgica, només sortir els actors de Parets que la gent coneix, la gent ja reia, la gent ja vibrava, no? Llavors aquí també passa igual, a més, amb això que prepara la Caral també amb tocs emotius, però el que sigui gent de Parets, això li dona un plus bestial, perquè ho sents molt proper, no són aquells actors que no coneixes de res o que has vist a la tele i venen a fer una cosa diferent, sinó que són la gent de casa, que et mostra també coses molt personals. Vull dir que és genial. Un apunt sí que et volia dir,
2: sí,
3: perquè hem hagut, malauradament, les imatges de Parets del 1926 que l'Alicia Pozo, l'arxivera, va trobar a l'Arxiu de Girona i que volíem presentar, mostrar-les al públic. Les hem hagut d'aplaçar perquè ella és la que ho havia muntat tot i ara es troba en baixa laboral i, per tant, hem preferit no fer un mix i que llavors, quan ella estigui disposada, oferir-ho a la població i que ella li pugui donar la qualitat que es mereix explicant les imatges que es veuen, oi?
2: Sí, però ho deia perquè estava al programa, però sí, puntualitzar, i per això estem aquí, doncs, sí, per avisar que al final no es
3: Correcte.
2: Farà, però sí, anirem directament a aquestes dues obres de Veus de Parets en dimecres. Bueno, dos edicions, aquest any, dos edicions de la nit de teatre, en aquest cas de la Festa de la Pedra del Diable,
3: Correcte.
2: La 31, ja.
3: Correcte, com a edició serà la 31,
2: sí,
3: però ho fem per celebrar els 30 anys,
2: Correcte.
3: Tant de la Festa de la Pedra del Diable com la de la Colla de Gegants i Diables Parets, vull dir que tot es celebra en 30 anys, i llavors ha afegit aquesta celebració, a més d'haver hagut de suspendre la 30a edició, l'edició de l'any passat, per pluja, doncs les colles van proposar fer dues representacions, també ve com a fet excepcional, aquest any, perquè això implica un esforç de les colles molt contundent, el fet de fer dues sessions, i, per tant, una mica també per augmentar aquest aforament, perquè la plaça, amb les limitacions legals d'aforament i de pla d'autoprotecció, doncs ens limita a l'aforament a 632 persones, doncs enguany almenys podem fer dues sessions i doblar aquest aforament. Per tant, tindrem, a part de l'assaig obert, que es fa dimecres i que també ja tindrem posades les cadires, per tant la gent podrà veure tranquil·lament assegut a l'assaig de dimecres, dijous i divendres farem dues representacions. La de divendres, que diguéssim és l'estel·lar, hi haurà, no sé si ho van explicar, hi ha diables o gegants, però hi haurà un espectacle pirotècnic que han preparat ells, i també farem la tradicional retransmissió en streaming perquè la gent ho pugui veure des de casa, aquell que no es pugui despassar, o si no hi caps a la plaça, doncs anar al parc tranquil·lament, perquè allà ho projectarem també en directe.
2: Hi ha places encara d'aforament per anar físicament allà?
3: Queden places per dijous. Sí,
2: per dijous.
3: Per dijous encara queden places.
2: Divendres ja...
3: Divendres, clar, ja s'entén, sí, perquè sí. L'endemà, dijous, l'endemà la gent treballa. Divendres es van exaurir de seguida, però dijous encara ens en queden. Així que veure-la en directe es pot veure en dijous a la plaça, però també es pot veure en streaming o al parc divendres.
2: Perfecte. I, de fet, el pregó faran aquestes dues colles.
3: Bé, bueno, en realitat el que hem fet ha sigut convidar un pregoner.
2: Sí.
3: Vam convidar inicialment el nostre estimat i pregoner i speaker oficial, que és en Jordi Rius, que ens fa el carnaval, que ens fa totes aquelles presentacions, les medalles de la vila, etc, etc. Però, malauradament, per un tema de salut no ha pogut ser, i llavors hem localitzat el Robert Govern, que és un excomediant, i té una companyia allò d'espectacles a mida, un professional amb una llarga trajectòria organitzant esdeveniments d'aquest tipus i presentacions, i llavors li hem encarregat el pregó amb ell, tenint present que és el 30è aniversari de la Pedra del Diable i dels Gegants i els Diables, i per tant, dintre, aquest serà que conduirà el pregó, i dintre d'aquest pregó ell farà intervindre els Gegants i els Diables.
2: Aha.
3: Per tant, sorpresa, és la celebració dels 30 anys, però tenim el pregoner que fa aquesta conducció.
2: Molt bé,
3: espero
2: molt
3: que
2: bé.
3: Ens agradi a tots.
2: Clar que sí. Com sempre, amb una durada d'uns...
3: 20 minuts aproximadament, perquè també no es faci pesat. El pregó és un fet delicat, que és el tret de sortida, però també no pot ser excessivament llarg. Uh-huh. La gent té ganes de gresca i xirinola i...
2: I de seguida ve la tronada després.
3: Correcte.
2: I nit de teatre, que de fet la Festa de Pedra del Diable està inclosa dins la nit de teatre, amb també... Hi haurà els que dansa, hi haurà també un circ i acrobàcies, també, veritat?
3: Aquest circ és espectacular, no us el perdeu. Degut a la calorada que està fent, i com que ho pensàvem fent al pati de l'escola Lluís Piquer, però clar, no hi ha ni una ombra, i ells han de preparar el linòleum per poder fer l'espectacle sobre el linòleum i no pot estar al sol, i també ells, és un espectacle molt físic, clar, han d'escalfar prèviament abans, per tant hi ha un treball físic molt potent, i el que hem fet ha sigut traslladar l'aparcament del pavelló, on a la Festa Major d'hivern posem la fira d'atraccions,
2: sí, sí.
3: O fem el carnaval, i que allà hi ha més ombra, i per tant l'hem traslladat allà, l'aparcament del pavelló. Aquest no us el perdeu, perquè és un espectacle mega recomanat, un treball físic molt potent, i penso que engadireu força.
2: Bé, després ve la Gym, que va guanyar TV3 Eufòria, que ja la vam tenir aquí a nosaltres, amb versions rockeres, no?
3: Correcte, i bueno, la Gym va estar fent sessions a les escoles de tema de nutrició i tal, i bueno, tota la canalla estava vibrant amb la Gym i la demanava, i llavors, com que té un grup de versions, doncs vam aconseguir poder-la incorporar divendres, com el primer concert de Festa Major, just després de la nit del Teatre al Carrer, i ve també amb altres dos participants, no guanyadors, però altres dos participants d'Eufòria.
2: Ah?
3: Per tant, tenim tres membres d'Eufòria, l'Héctor i la Clàudia,
2: sí,
3: que també són participants d'Eufòria, i per tant tenim aquesta banda inicial per jovent.
2: Està bé.
3: Per jovent jove, ben jove.
2: Després ja venim els que tenim ja una mica més edat, perquè es fan la celebració dels anys del Rap 107 amb música electrònica, i després més música electrònica.
3: Sí, bueno, tenim un grup estel·lar, després de la Gimban, un grup estel·lar que coneixereu, oi?
2: Amb l'Eri, companyia Blanque...
3: Exactament.
2: Joan Martí i en Juan Carlos.
3: Correcte, gent de casa que van fer vibrar l'any passat, perquè també celebraven els 30 anys, i aquest any han dit, home, se'ns va quedar curtet, això que pobres van reaccionar ràpid, i vam tindre una mancança, bueno, per temes de salut, una falla l'any passat, el dissabte, i ells van repetir, es van oferir, sí, a substituir, sí. I ens van salvar, ens va salvar la nit, i doncs hem tornat a donar oportunitat perquè tornin a fer vibrar la gent de casa, i el que diem, la gent de casa sempre porta aquest plus, no? Del vincle emocional, del sentit de pertinença al poble, i de tenir pues, tots els coneguts a baix a la pista fent-los vibrar.
2: Clar, no? Que sí.
3: Per tant, un altre concert estel·lar.
2: I després més per a tants.
3: Correcte.
2: Amb una sessió més dura, em sembla.
3: Exacte, sí. Ja pugem una mica al nivell, ja és a altes hores de la nit, i ja posem una mica més de potència amb el DJ Juanca, el DJ Orense i el DJ Jorg, i també són gent d'aquí de Parets, vinculada, i que també portaven temps demanant-nos poder participar, però com que tenim poques ocasions, que no puguem posar tots els que s'ofereixen de Parets i els anem dosificant, i per tant aquí els hi donem també l'oportunitat amb ells i tindrem un divendres bastant intens.
2: I tant. Dissabte n'hem parlat amb totes les entitats, aquí intervenen gegants, intervenen diables, hi haurà una capta de sang que també n'hem parlat, o el teixint Parets que també hem parlat amb les enganxades al ganxet, el tobogana inflable, que no falti.
3: Sí, això és d'obligat compliment.
2: Amb la calor que fa.
3: I cada estiu més. Sembla que al final no el podrem treure i l'haurem de tenir tots els matins.
2: I tant.
3: Perquè, bueno, necessitem refrescar i necessitem aigua, i la canalla ho agraeix moltíssim.
2: I a la tarda els castellers, el ram al carrer, i també hi haurà festa a l'escuma, amb en Pep Callau i els Pepsi Colen.
3: Correcte, també és una activitat obligada. Que, és que amb aquestes calorades, tot el que sigui aigua, escuma i refrescar a la canalla, i no tan canalla, perquè al final ens hi acabem posant tots. També el tobogan, que és el bo que té, que sí, poden tirar-se tota la família.
2: Tothom.
3: I aquestes activitats han d'estar fixes.
2: I després, ja, qui vulgui córrer, doncs, pot fer la milla popular, també els amics de l'Associació Fotogràfica. I anem als concerts, els concerts de dissabte, la Xata.
3: La Xata, doncs, sí. Clar, sobretot dissabte de festa major costa molt trobar orquestres, perquè a més també hi ha molt poques a Catalunya, que facin les dues coses. El concert de tarda amb qualitat i després el ball de nit.
2: Sí.
3: I havíem tingut la principal de la Bisbal molt temps, però com que nosaltres anem movent la data, perquè la celebració és l'últim dilluns de juliol, clar, llavors els hi coincideix, a lo millor que aquell dia és Sant Jaume o el que sigui, i toquen sempre en un altre poble, llavors les anem perdent, no? I aquí vam trobar la Xata l'any passat, que portàvem anys darrere d'ella, i la vam aconseguir, llavors ja l'hem collat i ja l'hem lligat, i de moment la tenim.
2: I és una bona orquestra.
3: Per nosaltres. És una molt bona orquestra, no és de les orquestres grans amb molts components, però, bueno, hi ha el Cantal de la Meravella, tots són mega professionals i fan un concert molt, molt ferm i un ball molt digne.
2: Aquest any canvieu de dia amb els Diables, el Correfoc?
3: Sí, això és una proposta d'ells. Clar, nosaltres, tradicionalment, des dels anys 80, sempre hem fet els correfocs el dilluns previ,
2: l'últim dia, sí.
3: Per donar entrada al Castell de Focs. Llavors ells van fer la petició a l'Ajuntament de traslladar-ho a dissabte, també perquè els Diables i la gent de fora que volgués ballar amb ells puguin venir, perquè el fer-ho el dilluns al vespre, doncs llavors no era tan fàcil pels altres Diables que ells coneixen, no? De fora i tal.
2: Sí, sí.
3: I llavors s'ha fet s'ha acceptat aquesta proposta que han fet, perquè a més de retruc sortim guanyant, perquè modifiquem una mica els horaris de dilluns, que això és molt important, sobretot el Castell de Focs. El Correfocs, que cada vegada és més ampli d'ells, ens obligava a endarrerir el Castell de Focs, que l'any passat el vam fer a les 11:15, que llavors per la canalla, les famílies i també per la gent de fora és una mica tard,
2: sí.
3: I llavors enguany el fem a les 10:15 de la nit.
2: Avancem una hora.
3: Avancem una hora i així guanyem molt. També avancem els concerts i els balls, perquè també la gent gran amb la Meravella a últimes hores, si es fa molt tard, també els hi costa quedar-s'hi. Uh-huh. I també en el cas d'Hotel Cochambre, per tancar, doncs tanquem concerts a 1:30 i així també el descans veïnal ho agrairà també.
2: Serà piromusical?
3: Piromusical, sí senyor.
2: Ja que parlem d'això, ens avancem ja dilluns.
3: Sí,
2: serà un Castell de Focs piromusical, eh?
3: Sí, poc que s'entengui.
2: En parlarem demà amb ells, eh? Però què ens pots avançar, tu?
3: Bé, nosaltres amb el piromusical, com que n'hem vist diversos, que hi ha gent que fa un Castell de Focs i li posa música. Clar, no, el piromusical té que ser que els focs vagin en consonància amb la música. I aquí està la gràcia del piromusical, si no és posar-li música al foc.
2: Molt bé.
3: I llavors vam anar a veure espectacles que ells han fet, el de la pirotècnia Estalella, i vam quedar encantats, i per tant hem fet la proposta enguany de fer-ho aquí. Jo espero que agradi força. Hi ha temes variats, lligats amb la música, i jo penso que quedarà
2: xulo.
3: Quedarà xulo. No és clar, també al lligar-ho amb la música no tens aquella intensitat que pots fer potent, perquè has d'anar lligat amb la música, però poder, perdrem intensitat, però perdrem guanyarem altre tipus de
2: altre
3: qualitat.
2: Tipus de
3: a veure què us sembla.
2: Dissabte també hi ha l'Iris Paris, no em vull oblidar, hi ha la Marta Pujol, que
3: sí,
2: també...
3: Dos fixes. Que la Marta, rememorant temps del Prince, d'aquells que tenim certa data, i que vivíem allà, el pub Prince, pel que no ho conegui, era un pub tradicional que havia a Parets quan érem una mica més joves.
2: Sí, sí.
3: I també la particularitat és que punxa amb disc de vinil, que això, tot tan lògic, tot electrònic, i ara d'aquí ho fem molt artesanal, ella té una traça bestial, i clar, ho fem just en l'horari preconcerts per sopar. Per tant, els bars que ofereixen sopar, doncs pots estar, o t'ho portes tu de casa, pots estar sopant tranquil·lament en el parc a la gespa amb la frescor, amb una música chill-out d'ambient excepcional, i també gent de casa, clar.
2: Clar que sí. Després els Apache, ja vam parlar amb l'Antonio,
3: sí,
2: a Molinero cada any.
3: Per cert, m'ha donat record per vosaltres, em va trucar ahir.
2: M'entrevistaron los de la ràdio.
3: Sí, los de la ràdio, dale abrazos. Sí, bueno, ells, els Apaches són
2: i ho agraeixen, i són molt, i ho agraeixen molt, perquè valoren molt estar en un concert aquí a la Linera.
3: És que els d'Apache, que els coneixem des dels anys 80, és un històric de grup de versions, a més, superperfectes, qualitat musical genial. A més, tenim molta, molta, molta amistat, i ells aquí venen de bon grat. He de dir que tots els anys que porto aquí és el grup, o sigui, excel·lent en quant a la producció amb ells, o sigui, zero problemes, si avenen a tot, els hi pots demanar el que vulguis, o sigui, és una cosa excepcional, vull dir, encantadors. I després tenim això, sí que hi ha veus que sempre es diu, hòstia, sempre porteu Apache i sempre porteu Cochambre, no? Però és que tenim molta gent que el que em pregunten és, ve Apache, oi? Clar, és a dir, evidentment no podem satisfer tota la humanitat.
2: Com sempre.
3: I la festa major ja la programem així, amb una pinzelladeta per cadascú, no? I llavors Apache i Cochambre és una demanda popular intensa, malgrat també hi ha molta gent que diu, escolta, estic fart d'escoltar sempre els mateixos. Però hi ha tot un grup de gent potent que vol això i vol això, no? I jo penso que val la pena i que farem una bona festa major també amb aquests dos elements. Tot l'altre ho canviem, però aquests dos elements quasi formen part de la cultura de la festa major de Parets.
2: I després, pels joves, no? Flashy Ice Cream i el Marc Ra.
3: Correcte. Vale, doncs ja és el que intentem també posar, música per tothom, i per tant, pels més joves, el grup el Flash Ice Cream, que està en pleno apogeo, música urbana, trap,
2: sí.
3: Reggaeton,
2: sí,
3: oi?
2: Sí, sí, en català. Sí,
3: correcte.
2: Sí, sí.
3: I després el Marc, que bueno, amb el seu tecno, reggaeton, electro, sí, i aquí, que sí, ja la gent coneix, i Marc de Parets, nano encantador.
2: I som plan de joves.
3: I és el que volen els joves.
2: Està clar.
3: Sí, sí.
2: Sí, sí, ha canviat la cosa, eh?
3: Bueno,
2: quan érem joves nosaltres volíem una altra cosa, no? Orquestes.
3: És que clar, sí, jo...
2: La Cimarrón, jo me'n recordo, d'aquest grup, però això s'ha anat perdent ara, eh?
3: Bueno, perquè,
2: amb moltes festes majors, eh?
3: Clar, això és el que diem, no? Poder ara ja comencem a ser iaios nosaltres i sí, parlem com parlaven els nostres pares, oi? Clar, els meus pares, que eren de l'època juvenil, de Rollings, Pink Floyd i tal, a tots amb ells no els agradava això, els agradava l'anterior, no?
2: Clar.
3: O les músiques de valsos, polques,
2: sí, sí,
3: etcètera, que és el que estic dient jo, no? Ara que nosaltres ens queden 4 dies per anar a Canoms i als casals dels avis, clar, no ens poden posar valsos i polques. Aquí el programador ha de canviar,
2: clar,
3: i haurà de pensar més en Rollings i Pink Floyd, no?
2: Clar.
3: Doncs llavors passa igual ara amb els joves, no? Clar, quan hem fet trobades amb els joves, sobretot amb els adolescents, ens ha dit, escolta, no us atabaleu. Nosaltres el que volem és discoteca, no? I dius, home, mala guanyada a la discoteca, sí que no hi ha discoteques a Parets, però cada cap de setmana pots anar de discoteca als voltants,
2: clar,
3: on vulguis.
2: Clar.
3: I a Parets només tenim 4, 5 ocasions o 5 dies que podem fer música en directe. Mm-hmm. Per tant, home, la festa major, sota el nostre criteri, poder ja també antiquat, hauríem d'aprofitar i donar oportunitat als grups de música en directe, no? Però bueno, al final és el que diem, cada generació té uns gustos, i a nosaltres els adolescents ens demanen discoteca i no t'atabalis, i una mica més pujadets ens demanen reggaeton, electrollatí... Bé, hem de posar una pinzellada per
2: de
3: cadascú.
2: Tot, de tot.
3: No? Ja que posem Apache i Hotel Cochambre pels més puretes...
2: Hem de contentar tothom. Diumenge, amb el futbolí, fotocol i comissió de festes. Què feu a la comissió de festes?
3: Sí, bueno...
2: Abans has sentit l'anunci que fèiem nosaltres.
3: Sí, m'ha encantat, perquè a més heu posat el tema la patata, de la patata de la trinca.
2: No, perquè la patata és important amb la truita, no?
3: És vital, és vital. Doncs, doncs sí, que hi anem veient que la comissió de festes cada vegada són gent més gran, la gent jove no s'incorpora per treballar i produir ingressos
2: joves
3: per l'Ajuntament perquè pagui la festa, perquè això és el que ha fet sempre la comissió de festes. Llavors sí que, evidentment, participen en un munt de coses, i una de les coses que van aportar, oi, ara aquest serà el tercer any, és aquest concurs de tuites que té molt, molt, molt, molt d'èxit. Llavors, aprofitant que també hi ha el jazz vermut, i que fem la capta solidària amb el vermut i les patates que servim, doncs fem aquest concurs que està tenint molt, molt d'èxit. Crec que ja no queden places, no estic segur. Si algú vol participar, que truqui corrents a Can Rajoler, per si en queda alguna. I bé, tots engrescats, i engrescats també els cuiners, la Rosa Ferrera, el Joan de la Pèrgola, que fan de jurat, i també recalcar el Bonària Can Volart, que ens participa absolutament amb tot l'organitzem, ens posa tots els productes, ens posa els premis,
2: carai,
3: ens ho posa tot.
2: Molt bé.
3: Vull dir que
2: destaquem.
3: Queda una activitat força ferma.
2: El jazz vermut, com deies, després...
3: Una banda molt bona,
2: sí,
3: per cert.
2: A Contrablus.
3: No us la perdeu. És un concert de blues excepcional.
2: Escena que fa mirar després, Rodola també. Un bingo musical, amb quin, sí, quin ambient, cançó de l'estiu.
3: Correcte.
2: Amb duet d'ambient i Juan Reina.
3: No, el Juan no, perquè al final el Juan no podia per horari, vindrà la Consu.
2: Ah, la Consu.
3: Sí.
2: Vale.
3: Vale, vindrà la Consu. Bé, doncs és el duet d'ambient que tots coneixeu, que ens fan el tradicional ball de festa major d'hivern, al pavelló, i que ja ens han fet el bingo musical l'any passat, i ara tenen un especial cançó de l'estiu. Per tant, prepareu-vos les cançons de l'estiu.
2: Ni mira que n'hi ha, eh?
3: Sí.
2: Hi ha algunes molt tronades, eh? Doncs,
3: ja. Sí, sí, déu-n'hi-do.
2: El Pajarito segur que no falla.
3: És possible. Repasseu la cançó de l'estiu, perquè, a més, bueno, ells fan aquest dinamisme i també amb la Consu, el Juan Reina, que sempre hi participen, donant aquest toc d'humor més participatiu i més engrescador, i és un bingo molt bé i molt, molt divertit, perquè està molt pautat, fa participar molt a la gent. Bueno, si la gent ho recorda, doncs, hi ha, no és que hi hagin línies, sinó de cop i volta doncs, truquen a la participació, llavors pugen quatre i aquests quatre s'enfronten per tenir un premi. Bé, està molt engrescat. I val la pena. Porteu, per cert, que això no ho hem posat a la propaganda, sobretot qui vulgui participar, que porti llapis o boli per poder tatxar els cartons. Ja que estem.
2: Important, important això.
3: Sí.
2: El grup estrella, Doctor Prats.
3: Exacte. També sempre es demana un grup potent i un grup de renom. Això porta unes complicacions, a part d'econòmiques, evidentment. També porta complicacions tècniques, però enguany hem pogut lligar amb el Doctor Prats, també ho han posat molt fàcil amb la part tècnica, i és el grup Estel·lar. Aquí els joves i no tan joves gaudiran, perquè a més és un grup amb història i molt arrelat aquí a Catalunya. Han participat també amb el Tour de França, bueno, tenen, bueno, van vindre a Lliçà també.
2: Sí,
3: ja els veu veure.
2: Sí, sí.
3: Per tant, és un grup que jo penso que farà les delícies, el grup Estel·lar.
2: Es podrà veure a Wolfgang, també a la pel·lícula Cinema a la Fresca.
3: Sí, el que hem fet és traslladar, perquè el cinema, al posar l'aparcament a la línia, tenia interferència directa amb l'escenari del parc,
2: sí,
3: perquè li arriba el so, i el que hem fet ha sigut, també perquè l'espectacle de Festa Major no acabava de rotllar i tampoc hi ha per la gent gran espectacles de qualitat que valguin la pena, i el que hem dit és doncs, traslladem al cinema i el farem a la plaça.
2: Val.
3: Així que després del bingo musical tindrem la pel·lícula tranquil·lament a la plaça, al Wolfgang, i es podrà gaudir plenament aquí mentre en el parc va sonant els concerts.
2: Orquestra Maribel.
3: Sí, aquesta també és una de les orquestes, es diu orquestra, però en realitat és una banda, típica de versions festives de disbauxa i xirinola. Aquesta m'agradarà moltíssim. També fa temps que li anàvem al darrere, però això, clar, són grups molt, molt, molt buscats i que costa molt agafar-los, no? Per exemple, l'Orquestra Diversiones, portem anys darrere d'ells,
4: sí.
3: I no hi ha manera. I tenen ocupat aquest any, el vinent, de dir, bueno, seguirem tirant la canya
2: aliats,
3: per
2: vale.
3: portar aquests que... Que a més és música de festa major.
2: Ah.
3: És el que dèiem, verbena total, temes que tothom se'ls sap i engresquen molt, molt a la gent.
2: I després pels joves, els Bacanito, que em deies que són de Parets.
3: Correcte. Això són joves de Parets que han muntat una empresa l'any passat. Fan aquest reggaeton més antic, més underground. I bueno, ens van venir al darrere aquest any i vam dir, home, doncs mira, donem també oportunitat. Per tant, tots els discjòqueis que tenim són paratants. Vull dir, sí, sí. Molta participació paratana.
2: Està bé, això. Bé, anirem el dilluns amb el Splashes Light, al Linera Park. Què me'n dius, al Linera Park? Que sempre té molta...
3: Això és genial, perquè el que intentem és buscar per totes les edats, pels més petitons i pels més grandets, però per infants, i pues, omplir el parc de jocs, tallers i d'activitats que
2: diverses companyies. Oi,
3: exacte.
2: Sí.
3: Llavors tenim aquestes quatre companyies, que hi ha una mica de tot, hi ha espais de jocs de fusta, hi ha un altre espai amb els catacrac de jocs de ferralla, un de construcció amb totxos,
2: sí.
3: I un altre de construcció que ja l'havien portat i va agradar molt, que era amb canyes i gomes, i van fent construccions. Queda tot força, força divers, pel conjunt d'edats dels infants, i de 6 a 9, doncs, amb la frescor, esperem, del parc, podran estar a la canalla jugant.
2: I la Meravella?
3: Bueno, la Meravella és orquestra obligada, a més celebren els 75 anys, si no recordo malament, i bé, ens oferiran el concert de tarda i el ball de nit, com sempre.
2: Com sempre. El Toca Palgà, que també em sembla que intervenen tant diables com gegants, sobretot gegants.
3: Sí, és de gegants, correcte.
2: I hem parlat del Piro Musical i l'Hotel Cochambre. Com estan els Hotel Cochambre?
3: Bueno, pues, a tope? Pues molt bé, molt bé. El Benito...
2: Avui, ara us entrevistava la Júlia, el nostre companya, sí? Amb el Benito. Sí,
3: perfecte.
2: Sí.
3: Doncs bueno, va superant, va batallant...
2: De la malaltia
3: amb
2: que té.
3: El tema de salut, correcte, però està al peu del canó, el tio. De fet, ja l'any passat, quan va vindre, vam estar xerrant molt allà amb ell, i sí, sotracs, però el tio va tirant, i evidentment també celebren, crec que és el 25è aniversari, i vam dir, home, doncs continuem, perquè a més la gent ens ho demana, aquesta és la veritat. I ara, ben avançat a l'horari, que començarem a les 11:30, i just després dels focs, jo penso que el parc estarà força, força, força agraït.
2: Amb el regidor en vam parlar, amb tota la seguretat possible, que hi haurà la dinera, amb
3: correcte.
2: Els controls que hi han d'haver-hi, no?
3: Sí, perquè, que, bueno, ens sap greu a tots, eh? Fins i tot també la policia ve de fer aquest esforç. Però nosaltres hem de garantir la seguretat de les persones i que tot funciona de meravella, i tenim la sort de tenir la policia local que tenim, que estan absolutament disposats sempre a col·laborar amb el que calgui. Ara mateix tindrem reunió ara amb tot el tema de controladors d'accés, i ja el vam tindre amb vigilants de seguretat, i ells que estan al capdavant, i al final el veure tota aquesta dotació de policia controlant això, el que ens ha de donar és una tranquil·litat genial, perquè hem d'anar a viure la festa i l'hem de poder viure amb seguretat. I això, encara que no vulguem, doncs sempre hi ha brètols, oi? Per exemple, amb la projecció del Mundial, que tot havien de ser alegries i d'això, doncs, bueno, van trencar taules, van trencar cadires...
2: Sempre hi ha...
3: Hi ha gent que no sap celebrar la festa, i, per tant, hem de garantir que hi ha seguretat i que el ciutadà de peu gaudeix de la festa i amb plenes garanties.
2: Hem parlat amb el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Parets, en Juli Bosch, tant de bo que sigui una festa major impecable. Ens veurem al pregó, com sempre,
3: sí,
2: retransmetent el pregó.
3: Perfecte.
2: I segur que en parlarem una altra vegada, i
3: sí.
2: Sobretot molt bona festa major.
3: Moltes gràcies a tots. Veniu, disfruteu, hidrateu-vos, que fa molta, molta calor.
2: Sobretot.
3: I ens hem deixat una cosa,
2: sí,
3: però sapigueu, amb Cochambre i a Meravella tanquem concerts a 1:30, però en el parc una mica per allargar una mica la nit, i, però amb tranquil·litat, el sí. que deixem és que les, música, que les barraques, els bars de les entitats que música. Hi ha al parc, posin música un parell d'horetes, i per tant es pugui fer la darrera copa, la darrera xerrada, i es vagi baixant el suflé dels concerts i acabem la festa de la millor manera.
2: Amb les barraques.
3: Correcte.
2: Juli, com sempre, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, i ens veiem aquest cap de setmana per aquí.
2: Que vagi bé, adéu.
4: Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, Milla Popular de Festa Major, organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'Avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la Milla Popular de Festa Major, el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.

rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat

0: els ho he intentat deixar, és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
1: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
2: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
3: Realment és que fumar és una merda.
4: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
0: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
5: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
7: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banc-sang.net i demostra que quan cal, hi som.
8: Big City Miles, stretching out. Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, Milla Popular de Festa Major organitzada pel Club Atletisme Parets. Singing. Se sortirà de l'avinguda Francesc Macià i hi haurà tres categories. Vine a córrer la milla popular de Festa Major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.
9: Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em diu res.
10: Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls si actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
11: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888. Diumenge 26 de juliol a 1:15 del migdia, jazz vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, jazz vermut.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimarts, aquest 21 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui parlarem d'un dels temes amb el que tractarem el nostre temps d'informació. Parlarem de la nova incorporació de nous agents a la policia local de Parets al Vallès en aquest mes de juliol. És un dels temes a tractar. En tenim d'altres que tots aquí en format de titulars. Us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: La festa major d'estiu també omplirà temps del nostre informatiu. D'una banda, us recordarem el pregó d'enguany d'aquesta nova edició de la festa major d'estiu. Farem un repàs a tots els actes així ràpidament de l'agenda dels quatre dies que s'acosten amb el tret de sortida del pròxim divendres.

0: com no, amb un repàs, com dèiem, dels espais on estaran situats tots i cadascun d'aquests actes i d'aquestes activitats. Una miqueta més ampliadament, en parlarem de totes les barraques, totes les barres de bar que trobarem dins el Parc La Linera, a càrrec de les entitats de casa nostra. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar de descobrir el misteri dels forats perfectes que trobem, sobretot a l'estiu, que és com més es visiten les platges, a les petxines, aquells forats que molts utilitzen per fer també algun penjoll. Qui fa aquests forats a les petxines? Sabrem aquesta curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAP 107, Rosa Díaz. Comencem.
1: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
0: La policia local de Parets del Vallès ha incorporat en les darreres setmanes a 7 nous agents per reforçar la plantilla i que funcionarà a ple rendiment durant aquesta pròxima festa major d'estiu. El passat dilluns, 20 de juliol, es va dur a terme l'acte de presentació oficial d'aquests nous agents al davant de les dependències de la policia local, a la zona del sector Ibeco, a la Volta. La presentació va estar presidida per l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, i el regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, amb la presència de l'inspector en cap de la Policia Local de Parets, en Manu Díaz. Hem parlat amb el regidor de Seguretat Ciutadana, en Francesc de la Torre, i ell ens parlava d'aquests nous agents de la Policia Local de Parets, que també formaran part, com dèiem, del dispositiu de seguretat que trobarem a la Festa Major d'Estiu aquest pròxim cap de setmana.
2: Desitjar molta sort als nous companys i companyes, no?, de la policia que els últims dies s'han incorporat a la nostra plantilla i que arriben en el millor dels moments, no?, com és el reforç a la Festa Major d'estiu. Una festa, doncs, amb un model realment molt efectiu, molt segur, i evidentment poden passar coses, però sempre comento, doncs, el gran dispositiu que la nostra plantilla prepara per les festes majors d'estiu. Portem uns anys, doncs, que hem reforçat tant en tema de seguretat, no?, doncs, de vigilància, com amb els nostres propis efectius, i per tant, doncs, una festa major en la qual, evidentment, per poder gaudir tots plegats, doncs, també és prioritari a la seguretat, no?, sobretot de cara a aquelles hores més altes de la nit. Per tant, doncs, donar-los la benvinguda. He vist que és una plantilla, doncs, els nous agents són molt joves, o bastant joves, i això està molt bé, no?, perquè ja tenim, doncs, combinem, no?, aquesta experiència, aquesta veterania, doncs, amb nous talents i companys que arriben, no?, amb molta il·lusió. I, per tant, hem volgut donar-los la benvinguda i molts ànims, perquè arriben uns dies que, evidentment, com és la Festa Major, que són dies meravellosos, que són dies il·lusionants, però que també són dies molt durs, amb moltes hores, i sobretot, doncs, allà és on hem de demostrar, doncs, aquest potencial, no?, que té la nostra policia local.
0: 7 nous agents al cos de la Policia Local de Parets, els agents que es van integrar al cos fa tot just 2 setmanes. La seva incorporació permetrà reforçar els dispositius i els serveis de seguretat previstos per a la Festa Major d'estiu. D'aquesta manera millorarà la prevenció, la vigilància i l'atenció a la ciutadania durant els diferents actes programats. Així mateix, la Policia Local podrà donar també resposta, una resposta més propera i eficient davant de qualsevol incidència que es pugui ocasionar.
1: RAP 107, serveis informatius.
0: La Festa Major d'estiu el serà al Taló el pròxim divendres 24 de juliol amb el pregó de Festa Major d'inici de les festes a les 19 hores, a les 7 de la tarda. El pregó de la Festa Major serà, com dèiem, aquest pròxim divendres. i serà el que donarà el tret de sortida als 4 dies de festa. Els protagonistes enguany del pregó seran la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets i els diables Parets amb el motiu del 30è aniversari de totes dues colles, que també, per cert, protagonitzaran el rellotge de Parets, que es farà dissabte, dia 25 a les 12 de la mitjanit en el rellotge de l'Ajuntament. No us ho perdeu, aquesta activitat. Recordem, doncs, que el tret de sortida a les 19 hores a la plaça de la Vila, quan es viurà aquest moment important, el pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec del mestre de cerimònies en Robert Govern i que estarà dedicat al 30è aniversari, com us dèiem, de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i diables Parets. Recordeu que en cas que no pugueu ser a la plaça, també podreu seguir en directe aquest pregó via streaming a través de tvparets.cat i a través de la nostra emissora de ràdio, a través de RAP 107, en el 107.2 de la FM. D'altra banda, recordar també que amb el tret de sortida ja serà un no parar fins dilluns, que es posarà el punt i final a la festa d'estiu, la festa major d'estiu 2026. Les dues colles, com us dèiem, també protagonitzen el rellotge de Parets, que es farà dissabte a les 12 de la mitjanit. Abans, però, la festa major comptarà amb activitats que s'hauran avançat uns dies, com ja sabem, amb l'Eixamplem la Festa, que vam tancar aquest cap de setmana, però aquesta setmana continuen les activitats interessantíssimes d'aquesta festa major, com no podia ser d'una altra manera. Dimecres, dia 22 de juliol, al Teatre Can Rajoler, hi haurà una ballada ben especial. A 6:15 de la tarda es projectaran unes imatges històriques del poble de l'any 1926. Just després es podrà gaudir del projecte teatral Veus de Parets, creat i dirigit per la dramaturga paretana Caral Riera. Dos grups d'actors i actrius amateurs que presentaran les seves obres a les 19 i a les 20 hores, a les 7 i a les 8 de la tarda. Arran que l'any passat no es va poder celebrar el 30è aniversari de l'espectacle de la Festa de la Pedra al Diable, ja que va ploure just aquella nit, recordeu que enguany s'ha decidit organitzar dues actuacions, dos passis. La primera sessió tindrà lloc aquest dijous 23 de juliol, a les 22 hores, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila. I el segon passi serà l'endemà, com ja és habitual, divendres 24, també a les 22 hores, a les 10 de la nit i també a la plaça de la Vila. Aquesta segona sessió serà més en directe, via streaming, a través de parets.cat i també es podrà veure a la pantalla gegant al Parc de la Linera. Com igualment que es va fer aquests dies passats a l'Eixamplem la Festa, el dissabte, dia 25, no hi faltaran els actes proposats pels més petits, pels infants paretans, com és el tobogan inflable, a partir de les 11 del matí al carrer Monistrol, a l'Eixample, o la Festa de l'Escuma, que també serà dissabte, a les 18 hores, a les 6 de la tarda, en aquest cas al pati de l'escola Lluís Piqué. El mateix dissabte també es lliuraran els premis del 45è concurs de fotografia de Festa Major, que aquest any ha estat dedicat a l'activitat cultural de Parets. I a les 7 de la tarda, la Milla Popular al carrer Francesc Macià, tot just també a tocar a l'escola Lluís Piqué. No us ho perdeu. El Parc de la Linera tornarà a ser l'epicentre de la Festa Major d'aquests 4 dies i l'escenari dels grans concerts de la festa, com el que oferiran el grup de Sabadell, de música urbana, Flagia Ice Cream, que serà dissabte a 1:45 de la matinada, o el conjunt de Fusió Terrassenc, els coneguts Doctor Prats, que estaran el diumenge, dia 20, el diumenge, com dèiem, dia 26, en aquest cas, a les 23 hores, a les 11 de la nit, també a la Línera. La nit de divendres tornarem a comptar amb la sessió Remember de la nostra emissora de Rap 107 i del programa Activa-T, i cada nit hi haurà música de DJ, com ara el DJ Marra, dissabte a 3:45 de la matinada. El dilluns, a l'últim dia de festa, dilluns 27 al vespre, es posarà el punt final amb el Castell de Focs i el Piro Musical, que es llançarà des de les pistes municipals d'atletisme. La nit acabarà amb el concert i ball a la plaça de la Vila amb l'Orquestra Internacional Meravella. Abans, però, com dèiem, de que arribin aquests 4 dies imparables de festa, d'activitats, d'un no parar, us hem avançat, ara us recordem amb més detall les activitats d'aquesta setmana, el dimecres 22 a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. Recordeu que són activitats obertes a tothom i gratuïtes. Es podran veure les imatges de Parets de l'any 1926, filmacions històriques de Parets, no us ho perdeu. A les 7, Veus de Parets, al Teatre Can Rajoler, el mateix escenari, Arròs a la Cubana, teatre d'artistes paretans. I a les 8, també el teatre, la llista, amb altres artistes per a tants, amb la idea, totes dues, i la dramatúrgia i la direcció de la mà de la Caral Riera. El dijous 23 a 4:15 de la tarda hi haurà un taller infantil a la Biblioteca Can Rajoler amb taller de viseres 3D a càrrec d'Activijoc, organitzat per la mateixa biblioteca. I a 5:15 de la tarda, hora del conte especial Festa Major, en aquest cas a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxosa, qui no té nas, a càrrec de Momes. L'endemà, divendres 24, a les 10 del matí, taller familiar de Festa Major a la Biblioteca Can Butxosa, amb un taller de manualitats. A les 5 de la tarda, recordeu, a Capdà de Sang, al local de la penya Blaugrana, en aquest cas a l'avinguda Lluís Companys, una Capdà de Sang que es tornarà a repetir dissabte, matí i tarda. No podrà faltar el divendres de Festa Major dins la nit del Teatre al Carrer, Nexar Percussion, perseguint el límit amb aquestes connexions musicals entre espectacles. El berenar de Festa Major a la plaça de la Vila, amb gelats per a la mainada. A 6:45, el toc de campanes de Festa Major des de l'església Sant Esteve. També, tot seguit, a la plaça de la Vila, el toc d'inici de festa a càrrec de la colla de gegants, grellers i bestiari. A les 7, al pregó, a la plaça de la Vila, per commemorar aquests 30 anys a les colles de gegants, grellers i bestiari, i els Diables de Parets, que promet ser tot un espectacle. Quan acabi el pregó, tronada de Festa Major amb els Diables. A 7:45 seguirà la nit del Teatre al Carrer amb Nexa Percussió. A 7:45, a l'Escola Lluís Piqué, a l'espectacle de circ i acrobàcies. Cap a 8:15, també el Lluís Piqué, continuant aquestes nexes percussions, aquesta connexió musical entre espectacle i espectacle. A les 9 de la nit, al Parc La Linera, a l'escenari de l'Escola de Música, que dansa, amb dansa contemporània. A 11:45 de la mitjanit, concert al parc. Començaran els concerts en el Parc de La Linera amb la Gym Band, concert de versions. A la 1 de la matinada, com us avançàvem, sessió Remember, per commemorar els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate d'aquesta casa, amb èxits de música disco dels anys 90 fins al 2000. Seguidament hi haurà la sessió de DJ al mateix parc, amb Activa, amb DJ Juanca, DJ Urense, DJ York, música electrònica. El dissabte, dia 25, ben duret a les 8, al Bada del Gall, pels carrers del barri antic, amb la colla de gegants, grellers i bestiari de Parets. També a les 8 del matí començarà el torneig de Festa Major de tenis taula, que es farà a l'Escola Municipal Pau Vila, a càrrec del Club de Tenis Taula Parets. A les 9, a Capdà de Sang, al local de la penya Blaugrana, banc de sang i teixits, de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. A 9:45 del matí, sessió de Hatha Vinyasa Yoga, al Parc de la Linera, amb de Nomad Yoga. Cadascú, recordeu que si voleu participar heu de portar la vostra màrfega de yoga. A les 10 del matí, Teixint Parets, una jornada teixit comunitari a Parets, al Parc de la Linera, a càrrec d'Enganxades al Ganxet. Podeu anar a teixir l'esperit del barri punt a punt i a posar el vostre granet de llana per omplir el Parc de la Linera amb peces de ganxet. Es farà també un taller de banderins decoratius que organitza el grup Enganxades al Ganxet. A les 10 del matí, al barri antic i barri de l'Eixample, saltament de botigues amb els Diables a Parets i amb les botigues col·laboradores. A les 11, com us avançàvem, el tobogan inflable al carrer Monistrol amb Splash Slide. Heu de portar banyador, xancletes tancades, crema solar, tovallola. A 5:15 de la tarda, els castellers a la plaça de la Vila, dia de castellera. També, seguidament, a la mateixa plaça de la Vila, el ram del carrer, organitzat per la colla de gegants. També, com no, una passejada de gegants, i ja serà un no parar. A les 6 de la tarda, a l'Escola Lluís Piqué, Festa de l'Escuma, amb Pic Callau i els Pepsi Collins. A les 7, la milla popular de Festa Major, l'Avinguda Francesc Macià, que organitza un any més el Club Atletisme Parets. A 7:15, el lliurament dels Premis de la Fotolliga. A les 8, concurs de fotografia de Festa Major a la plaça de la Vila, amb el lliurament dels Premis. Concert també a la plaça de la Vila amb l'orquestra La Chata. A les 9, sessió DJ al Parc de la Linera, Minari Emotions Records amb el Prince Revival, amb Marta Pujol, sessió Chill Out amb vinil. Cap a les 9, projecció videoart en 3D al Parc de la Linera, a càrrec de l'artista visual paretà Iris Paris. A 9:45, baixada infernal i versots pel carrer Major, A les 10, el correfoc de Festa Major des del carrer Barcelona. A les 11, el concert al parc de la Linera amb el grup Apache. I a les 12 de la mitjanit, el rellotge de Parets, com us dèiem, a la plaça de la Vila. Tot seguit, ball de Festa Major a la plaça de la Vila amb l'orquestra La Xata, amb el ball del Fanalet, a càrrec de la Comissió de Festes. A quarts de dues de la matinada, el concert al parc La Linera amb Flashy Ice Cream, amb pop urbà català, i a quarts de quatre de la matinada, sessió musical amb el DJ Marra al parc de la Linera. Però no acabarà aquí la nit del dissabte, perquè quan acabi aquesta sessió de DJ, a quarts de sis de la matinada, Desperta Foc, al mateix parc de la Linera, una novetat enguany de la mà de Diables Parets. El diumenge, dia 26, començarà a les 9 del matí amb el campionat de futbolí en blanc i blau a la plaça de la Vila amb un esmorzar amb botifarrada a partir de les 9 a càrrec de la penya blanc-blava Parets i Sa. A les 10, fotocol al parc de la Linera. Us podreu fotografiar amb la màgia de les bombolles a càrrec de l'Associació Fotogràfica Parets. A les 12, la millor truita de Parets al parc de la Linera, aquest concurs popular per celebrar els 47 anys de la Comissió de Festes. A quarts d'una, jazz vermut al parc de la Linera contra blues, que recordeu que hi haurà per un euro un got de vermut i una paperina de patates, i tot el que es recapti en aquest jazz vermut anirà destinat a una de les entitats que enguany s'ha decidit que sigui l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Ja a la tarda, a quarts de sis de la tarda, festa de la Pedra del Diable al barri antic amb ball i passejada de gegants amb l'inici del Cercavila a Can Oms. A quarts de set de la tarda, espectacle infantil a la plaça de la Vila, l'Elit Boicut, fantàstic, animació familiar que organitza Escènica Familiar Parets. A les 7, una gincana familiar al parc La Linera, el clàssic Atrapa la Bandera. A un quart de nou, bingo musical Quin Ambient, cançó de l'estiu a la plaça de la Vila, a les 9, sessió de DJ al parc La Linera. A les 10, correfoc de dracs i diablets pel barri antic. A un quart de 12 de la mitjanit, cinema a la fresca a la plaça de la Vila amb la projecció de Wolfgang. L'estrena va ser el passat 14 de març, una pel·lícula doncs, que ha tingut molt bones crítiques. A la una de la matinada, concert al parc La Linera, un concert de versions amb l'orquestra Maribel. I a un quart de 4 de la matinada, sessió musical al parc de la Linera amb Bacanito, amb reggaeton underground i dembow. L'últim dia de festa, el dilluns, dia 27, començarà a les 11 del matí amb el tobogan inflable al carrer Monistrol, Splash Slide. A les 6 de la tarda, al Linera Park, amb activitats familiars proposades per als alumnes de tercer de primària i dedicades a tots els infants de Parets del Vallès. A quarts de 8 de la tarda es farà el lliurament de la recaptació solidària del vermut i també de la representació de la llegenda de la Pedra del Diable, aquesta recaptació solidària que s'entregarà a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental a 3:15 de la tarda a la plaça de la Vila. Tot seguit, concert a la mateixa plaça amb l'Orquestra Internacional Maravella, a un quart d'11, gran castell de focs artificial amb un piro musical que es llançarà des de les pistes d'atletisme a càrrec de pirotècnia Manel Estalella. A 2:15, toca plegar a la plaça de la Vila amb la colla de gegants, grellers i bestiari de Parets. A 2:15 de la mitjanit, el ball de festa major a la plaça de la Vila amb l'Orquestra Internacional Maravella. I a 2:15 de la mitjanit, a la mateixa hora, però a l'escenari del Parc de la Linera, concert a càrrec d'Hotel Cochambre amb concert de versions festives. Un repàs de tota aquesta agenda que se'ns acosta per la festa major d'estiu 2026, que donarà el seu tret de sortida aquest pròxim divendres, com és ja habitual, amb el pregó de Festa Major.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
0: A la Festa Major d'estiu, aquest pròxim cap de setmana, trobarem dins del Parc La Linera les barraques, les barres de Diables Parets, del Club Embol Parets, el Club Basquet Parets i aquest any, per primera vegada, també l'Associació Protectora d'Animals de Parets. En total, 4 entitats del municipi que oferiran begudes a les seves barres i algunes també, fins i tot, algun tipus de menjar, com entrepans, patates fregides i altres. Aquesta és una manera d'ajut indirecte a les entitats, on amb la venda dels seus productes poden recollir diners per ajudar les entitats durant la temporada. Comencem parlant amb els de la barraca del Club Handbol Parets, a la Barra Blava. Com ells l'anomenen, trobarem copes, refrescos i també menjars a preus molt populars. L'Àngel Martínez, membre del Club Handbol Parets, ens parlava d'aquesta barraca de festa major.
3: Sí, en quant a barra, sí, un any més. Això va ser una cosa que es va anar molt bé, vas començar, ens ho van oferir a totes les entitats i, bueno, és un win-win tant per al poble com per lo que és l'entitat en si. Sí, sí.
4: Porteu ja un parell, tres?
3: Pues és el, sí, tres anys ja.
4: Tres anys?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, a veure, la primera vegada va ser una mica de por perquè al final estàs invertint en un club petit molts diners i tens por, però quan veus que la cosa rulla, doncs ja està. A més, pues, sí que venien de tindre una miqueta d'experiència, jo venia de l'hostaleria, i bueno, vam aprofitar el tema. Sí, sí, però la por igualment està ahí perquè al final són cales que són del club, t'estimes molt el club i vols que vagi bé.
0: Qui s'encarrega de coordinar la barraca del club amb Parets és un dels seus jugadors del club, l'Àngel. Ell mateix ens parlava de la importància de col·laborar en aquesta barraca.
3: Vam ser moltíssims del primer any, van sortir com 20 i pico persones a sobre, vam estructurar per horaris i demés, però és que al final tot el món volia estar, entonces érem moltíssims a la barra i superagraïts. Quants més millor, ara pues intentem que, clar, han passat anys, la gent ja pues diu, bueno, ara se pot descansar, i ara pues intentem estructurar-lo per frenar els horaris i tal. Però, sí, de fet és que al final, en el cas de l'Handbol, per exemple, és una entitat que al final és lo comido por los servido, com li diuen, és a dir, no hi ha res per a ningú, no se paguen salaris, diguem, a jugadors, lo que al final la categoria té els seus costos, entonces al final d'any és arribar a lo que hem de pagar. I la festa major pues, te dona ixe descans. La gent se pensa, oh, és que hemos llenat les arques. No, que va, és ixe descans que va molt bé per dir...
4: És una ajuda.
3: És una ajuda, exactament.
4: Perquè surten els números, no, al final?
3: Sí, surten bé.
0: L'Àngel ens animava a passar per la barraca blava del Club Handbol Parets i com funcionarà aquest servei, que també, com la resta de barres, estaran coordinades amb el punt Lila. I qualsevol situació de risc, la persona afectada es pot acostar a elles i demanar ajuda, ja que tenen codis per activar el protocol.
3: O sigui, bueno, això, així a tot arreu, però al final la gent que ve a la barra...
4: És responsable, no?
3: Sí, és responsable, ho entén. Si algú ve, bueno, se li diu i no passa res. Al final estem allà per l'entitat, no per nosaltres. Entonces, pues... Sí, bueno, hi ha un codi intern, diguem, que cada any fem la reunió en la policia local també i Protecció Civil.
4: Molt bé.
3: I això, estem enllaçats en el punt Lila, a partir d'ací, pues, hi ha un codi d'alarma i en quan s'activa, pues, la gent pot anar a la barra, dir el problema que ha tingut i llavors, a partir d'ací, pues, comunicar-ho.
0: L'Àngel ens detallava el que ells oferiran a la seva barra en quant a begudes i menjars.
3: Exactament, al final són pues, això, primeres marques, després la cervesa fresca de tirador, evidentment, pagament en datàfon per a tota la disponibilitat de tot
4: molt
3: el
4: bé,
3: món, i després també aigua de València. El primer any me'n recordo que no hi havia a les barres calimocho, i digo, com pot ser que no hi ha calimocho? Pues calimocho ahí també.
4: També hi ha calimocho.
3: Calimocho també. I després, pues, en el qual a menjar, nosaltres sempre hem tirat per la banda de fer coses que són senzilles, però que és el que vol la gent per treure's una mica la gana, que és frankfurts, hamburgueses i pataques fregides.
4: Vale. Lo senzill, sí. Hamburgueses, patates fregides i frankfurt.
3: Sí, de molta qualitat, el que és la carn, tot ben fet al moment i està ben servit.
0: Les barraques de la Linera es van instaurar a la Festa Major d'Estiu l'any 2023, una opció per a les entitats de Parets de muntar les seves barres de bar personalitzades. Una també de les entitats que muntarà per primera vegada serà enguany l'Associació Protectora d'Animals de Parets. La seva barra, podríem dir verda, estarà portada per voluntaris i voluntàries de l'entitat, com l'Ariadna Gol. Ella ens parlava de la seva estrena a aquesta Festa Major.
5: Sí, sí, sí. Aquest any hem decidit anar per totes i sempre participem a la Festa Major com a públic i aquest any hem dit, vinga, va, ja toca, provem, vam demanar a l'Ajuntament, ens van donar autorització, hem fet reunions i tot i, pues sí, sí, allà estarem. Sí, clar, al final sempre el millor és això, és pues, poder recaptar calés i per tenir, pues, per l'atenció veterinària, continuar comprant menjar i tot, perquè, clar, tenim la subvenció de l'Ajuntament, però és que tenim molts gastos i arribem...
0: Les barraques les trobarem al Parc La Linera. L'Associació Protectora d'Animals només oferirà begudes a preus populars, com ens explicava la mateixa Ariadna.
5: les altres entitats que també fan barra ja ens van dir que ja ens ajudarien perquè és el nostre primer any i que ens preparem a 4 dies en el que no ets persona. Sí, estarem en les barraques que estan davant de l'escenari, que estan allà sempre al bàsquet, al handball, i doncs nosaltres estarem allà. Sí, només begudes. Sí,
4: no
5: ens arruguem. No, primer any anem poquet a poquet.
0: Barraca blava de l'Envol Parets, en barraca podríem dir verda, de l'Associació Protectora d'Animals, i també barraca vermella. Una altra de les entitats que muntarà en barraca és l'entitat del Club Bàsquet Parets. Una quarantena de voluntaris i voluntàries entre esportistes i famílies estaran durant els 4 dies de festa. Aquesta entitat vol fer promoció de la seva entitat i donar-se també a conèixer el municipi. Escoltem a l'Alejandro Gómez, membre del club, que ens parlava de l'objectiu d'enguany.
6: Sí, al principi va ser bona idea, potser quan vam començar va ser on ens hem ficat, però, bueno, perquè n'hi havia molta feina, la primera vegada sempre n'hi ha molts problemes, però la veritat que jo crec que és el millor que hem pogut fer. És una manera de subvencionar-nos, és una altra manera de tenir festa, de fer més família, de fer més club, i la veritat que cada any més gent vol participar perquè veu que s'ho passa molt bé. Aproximadament en total som 40. Clar, participem el sènior masculí, el sènior femení, també els entrenadors que vulguin, ho enviem per les famílies perquè n'hi ha molts pares que diuen puc ajudar, puc estar-hi, òbviament, o sigui que de moment són 40, han de tindre més de 18. Oficialment comencem sobre les 7:30 per començar a preparar tot, la planxa, bé les begudes, que no hi hagi cap problema, i estem des de les 7:30 fins les 5 o 6 de la matinada.
0: A la barraca del Club Bàsquet Parets mantindran els preus que tenien el 2023. Alejandro ens parlava d'alguns dels productes que oferiran de la seva barra, on no faltaran les begudes clàssiques i també disposaran de cervesa sense alcohol i sense gluten, a més d'un ampli assortiment de begudes i de menjar ràpid, com entrepans, nuggets, patates i altres opcions per a tots els gustos.
6: Oferim més o menys el de sempre, no? Refresc, cervesa, també tenim cervesa 00 i cervesa dels celíacs. Tenim cubates, també tenim de menjar, hamburgueses, tenim frankfurts, tenim jom amb formatge, tenim bacon, tenim patates fregides, tenim nuggets i, bueno, aquest any hem volgut ficar aigua de València.
4: Ah, mira, ells també.
6: A veure com va, perquè cada any ho demanen moltes, moltes persones. I hem dit, doncs vinga, aquest any...
4: Calimocho no?
6: Com a novetat. No, Calimocho no. Calimocho li deixem a l'envol.
4: Nosaltres aigua de València.
6: Aigua de València, que ja tenen diables i envol, però bueno, com demanen molt a la barra, doncs haurien de ficar. No. Beguda bona, eh? I mira que cada any la beguda bona puja el preu.
4: Sí.
6: Cada vegada és més car, tant el barril de cervesa com les ampolles, però hem parlat, tenim els mateixos preus que el 2023... O sigui, nosaltres ho notem, però és perquè la gent que vingui a Parets no noti aquesta diferència i pugui gaudir sense pensar, ostres, 2 euros més no val el cubata o 1 euro més el refresc. O sigui que en aquest aspecte cap problema.
0: El membre del Club Bàsquet Parets, Alejandro, creu que és una molt bona manera de crear lligams amb les altres entitats participants en aquestes barraques de festa major al Parc de la Linera. També recordava que les barres són espais segurs per a totes aquelles persones que ho puguin necessitar en un moment donat.
6: No, nosaltres no hem tingut cap problema. Sí que és veritat que tenim un protocol, que ja vam fer una reunió i cada any, bueno, ho tornem a explicar, però nosaltres per això no hem tingut problema i, bueno, si hi hagués algun problema, tenim els telèfons, tenim uns codis secrets, diguem, perquè la gent també, si necessita ajuda, ho pugui dir, però mira, toco fusta i que no passi res aquest any.
4: No passi res.
6: Qualsevol que necessita ajuda pot anar a qualsevol barra. Si, per exemple, el punt lila a la policia li queda molt, molt lluny, tenim a les barres, tenim aquests codis parlats amb el punt lila i amb la policia, i si necessiten ajuda poden venir a la barra dissimuladament i li ajudarem...
4: El que es pugui.
6: El que es pugui, exacte.
0: Els que es van estrenar, lògicament, com a primers en muntar la seva barra de bar, la seva barraca, juntament amb la comissió de festes que ho feia fins al moment, abans de que s'incorporessin les entitats de Parets, era la colla de Diables Parets, que ja són, com deien tots, uns veterans en això de muntar barra de bar al Parc de la Linera per la festa major d'estiu. Com sempre, la seva barra està una mica més separada, està a tocar a l'Escola Municipal de Música. Ells tornen a apostar per només oferir conegudes, com ens explicava el president de Diaplas, l'Òscar Pesquer.
7: Jo crec que s'ha quedat una mica com tradició. Sí. Al final són gairebé 30 anys que estan muntant la barra i és una tradició que encara nosaltres mantenim i que la veritat que la colla ens agrada molt. És el nostre espai també, a part és un punt de trobada també per la colla, per fer xarxa, per fer lloc. Bueno, estem molt contents, sempre ens agrada molt la barra i evidentment tothom és benvingudíssim a la nostra barra, que els acollim sempre amb els braços oberts. Nosaltres som una entitat que, clar, concentrem tots els actes o una gran part dels actes els concentrem a Festa Major. Per tant, hem de trobar aquest equilibri entre els actes de Festa Major i la barra, que la gent sap que són 4 dies de dormir poc i de treballar molt, però per sort la colla ens acompanya i és un extra que ens dona, que ens dona la vida, perquè bueno, la vida ha pujat molt, tothom ho sap, i bueno, en el nostre cas, pues, exactament igual.
0: La barra de bar dels Diaplas ofereix tota mena de begudes i ells consideren que són tot un referent en la beguda de l'aigua de València. Els Diaplas Parets s'organitzen per muntar aquesta barra de bar i fan torns amb membres voluntaris de la colla. Va ser l'estiu del 2023, a la festa major d'estiu d'aquell any, quan al parc de la Linera es van instal·lar el que s'anomenen les barraques. D'aquesta manera es donava opció a les entitats de Parets a muntar les seves barres de bar personalitzades. Va ser el relleu de la comissió de festes cap a les entitats. Aquest 2026 tindrem les barraques del Club Handbol Parets, com ells coneixen la barraca blava, el Club Bàsquet Parets, barraca vermella, i l'Associació Protectora d'Animals, que podria ser la verda, a més del bar dels Diables, que seguirà al mateix espai. Aquesta és una manera d'ajut indirecta a les entitats, on amb la venda dels seus productes podran recollir diners per ajudar a les entitats durant la resta de temporada. Podrem fer un most o una copa al mateix parc sense allunyar-nos de la festa.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
0: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca, parlem de Graviteo, que ha tancat amb èxit el seu debut al circuit de Barcelona-Catalunya. El circuit de Barcelona-Catalunya ha posat el punt final aquest passat cap de setmana a la primera edició del que es coneix com a Graviteo Urban Sports Festival, una cita que durant 3 jornades ha reunit al traçat mundialista algunes de les principals competicions nacionals i internacionals d'esports urbans, a més de proves populars, exhibicions esportives, música en directe i propostes per a tots els públics. L'apartat esportiu ha coronat els primers vencedors d'un festival que ha convertit el circuit de Catalunya en l'escenari de referència de disciplines com l'escalada, l'skateboarding, el roller freestyle, scooter o marxa nòrdica. El moment més esperat de diumenge va arribar amb les finals al Campionat d'Europa de Boulder, en els quals el britànic Maximilian Milne es va proclamar campió continental en la categoria masculina, mentre que la francesa Oriane Berton va fer el mateix en la competició femenina. L'última jornada també va decidir les Iberdrola Skate Series SB Verd, amb la victòria de l'olímpica Naya Lasso en categoria femenina i l'americà Jojo Jones en la masculina, així com els títols del campionat d'Espanya de Scooter Street, que van recaure en Paula Mendoza i Luquitas Caballero. Dissabte ja havia deixat alguns dels primers campions del festival amb la disputa del campionat d'Espanya de Roller Freestyle Street, on en Eritz Quincoces i Àlex Fernández es van imposar en les seves respectives categories. A més de la celebració del Duatló Open, que va coronar Pau Capdevila, completant un intens programa esportiu desenvolupat de manera ininterrompuda durant tot el cap de setmana. Més enllà de la competició, Graviteo ha destacat per l'ambient viscut a tot el recinte. Les instal·lacions del circuit es van transformar per acollir murs d'escalada, skateparks, circuits d'escúter i roller freestyle, a més de zones de restauració, música en directe, sessions de DJs i experiències amb marques, oferint una proposta que ha combinat esport d'èlit, participació ciutadana i oci. El festival també va comptar amb la presència de destacades figures internacionals dels esports urbans. L'escalador Chris Sharma, un dels grans referents mundials de l'escalada esportiva, va exercir com a padrí de l'esdeveniment, mentre que esportistes de primer nivell com Dani León, Naya Lasso o Julia Benedetti han contribuït a elevar el nivell competitiu d'una cita que va reunir prop de 1.000 esportistes de 15 nacionalitats diferents. I del Graviteo ens anem a parlar a l'àmbit comarcal de successos. Una dona, en aquest cas, ha estat detinguda per la policia local de Montmeló per atropellar un vianant amb una furgoneta robada. La dona estava esperant en una parada d'autobús quan va agafar una furgoneta que uns repartidors s'havien deixat encesa mentre lliuraven un paquet. Va circular pel carrer Primer de Maig quan a l'altura del passatge Tarragona es va enfilar a la vorera i va embestir contra la paret un home de 76 anys que esperava per creuar. El sistema d'emergències mèdiques el SEM va traslladar-lo a l'hospital, on malauradament va morir diumenge. L'home era veí de Montmeló, mentre que la detinguda no resideix en aquest municipi. Segons les informacions rebudes, la dona circulava superant amb escreix la taxa d'alcoholèmia permesa. Fons municipals eviten confirmar o desmentir aquesta circumstància perquè el cas, a hores d'ara, està en mans dels, en aquest cas, està judicialitzat. La dona va ser arrestada inicialment per furt d'ús d'un vehicle i per un delicte contra la seguretat del trànsit i també per lesions per imprudència. Aquest últim, il·lícit, però ara s'ha elevat a homicidi per imprudència arran, malauradament, com dèiem, de la mort d'aquest home atropellat a veí de la veïna població de Montmeló.
1: El temps a RAC 107 FM.
8: Hola, què tal? Seguim amb aquestes jornades d'una calor ben intensa al conjunt de Catalunya. De fet, ahir vam assolir una altra vegada aquests 40-41 graus al Pla de Lleida, també a la Vall de l'Ebre. I aquí, a Parets del Vallès, la temperatura es va enfilar fins als 36,4 graus, ambient molt càlid, també molt xafós, amb una mínima que ha tornat a pujar avui al voltant dels 24,2 graus. Una altra nit, doncs, de mal dormir. I avui dimarts ens espera la mateixa dinàmica dels últims dies, ambient assolellat amb aquesta pols en suspensió que fa que ens deixi aquest cel una miqueta més brut. I avui les temperatures es mantindran també molt semblants, entre aquests 35 a 36 graus, ambient càlid que es tornarem a assolir a les hores centrals del dia, amb una tarda, doncs, que es mantindrà un ambient càlid aquí al poble. De cara als propers dies, poques variacions. Mantindrem aquestes temperatures elevades aquí al poble, aquesta pols en suspensió que li costa de marxar, amb vista ja a la festa major que es presenta de dues parts. Per una banda, divendres i dissabte, ambient càlid, ambient que mantindrem aquesta dinàmica. Serà a partir del diumenge i també dilluns on les temperatures aniran tirant cap amunt, es normalitzaran i sembla que podríem tenir un moment d'inestabilitat, sobretot diumenge, amb precipitacions que ens podrien afectar. Seran precipitacions de no gaire quantitat, no serà un temporal, ni molt menys, però sí que tindrem aquesta petita inestabilitat, en repetim, de cara a diumenge. A partir d'aleshores, unes temperatures que sembla que a poc tornaran a remuntar. El que sí que està clar és que ens venen dies que continuarem amb aquesta calor, amb els ulls posats, la festa major, que repetim dues parts, divendres i dissabte del mes sol. En canvi, la novetat serà una baixada de les temperatures a la segona part de la festa. Quan anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens en descobreix el misteri dels forats perfectes a les petxines. Qui els fa? Segurament alguna vegada heu passejat per la platja i us heu trobat aquella petxina clàssica amb un forat petitet i gairebé perfecta. Segurament us heu preguntat com s'ha format aquest forat. Doncs aquests forats, que semblen fets amb una precisió quirúrgica, no són obra de l'atzar ni d'un desgast casual. Els culpables depredadors marins. La raó principal d'aquests forats són els gastròpodos depredadors, com els cargols de la família, coneguts com a cargols lunars o els muricidae. Aquests mol·luscs són autèntics especialistes en l'art de perforar closques. Utilitzen una estructura anomenada rèdula, una mena de llengua dentada que funciona com una serra microscòpica per raspar la closca de la seva presa, com cloïsses, musclos o altres mol·luscs. A més, secreten àcids que dissolen el carbonat de calci de la closca, facilitant així la seva perforació. Aquest procés pot durar hores o fins i tot dies, però el resultat és un forat net, circular i gairebé perfecte. El forat permet al cargol accedir als teixits tous de la seva presa per alimentar-se o per injectar enzims digestius que dissolen l'interior, fent-lo més fàcil de consumir. La perfecció d'aquests forats és fruit de milions d'anys d'evolució. Els gastròpodos han desenvolupat eines i tècniques molt eficients per maximitzar les seves possibilitats d'èxit. Els forats sovint són cònics o cilíndrics i es troben en zones específiques de la closca, on el depredador pot accedir fàcilment als teixits tous sense malbaratar energia. Aquesta precisió no només és impressionant, sinó que també és una mostra de l'eficiència de la natura. Tot i que els gastròpodes són els principals responsables, hi ha també altres factors que poden crear forats en les petxines, encara que amb menys regularitat, com pot ser l'erosió natural, l'aigua, la sorra i altres elements abrasius que poden desgastar les closques amb el temps. Però aquests forats solen ser més irregulars i més rugosos, lluny de la perfecció dels fets pels depredadors. En altres ocasions, els responsables també són alguns altres paràsits.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
0: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts, d'aquest 21 de juliol de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: L'Ariadna Navarro, atleta del Club d'Atletisme de Parets, ha participat en el Campionat d'Espanya Sub-20 celebrat al Albacete aquest cap de setmana. La paratana ha aconseguit la tercera posició en el 3.000 metres a pesar de la forta calor que hi havia al Albacete. L'atleta ja sabia que la competició seria dura en el moment en què va arribar allà. Així ens ho explicava l'Ariadna Navarro.
2: Ahir vaig disputar el Campionat d'Espanya de Sub-20 d'aire lliure i anava amb la setena millor marca. Sí que és veritat que sabia que potser podia intentar fer millor marca personal, però ho veia bastant difícil, perquè vam arribar allà al Albacete i al baixar del cotxe, o sigui, vaig anar el dia abans a les... I al baixar del cotxe va ser com entrar a una sauna. O sigui, era un aire supersec, que clar, al començar a córrer, se'm secava la boca, o sigui, al moment. Era horrorós. I clar, em vaig posar com supernerviosa, perquè sabia que podia intentar fer millor marca personal, però que l'aire i la calor seria un impediment. Llavors, el dia següent vaig anar al dia de la competició i la sensació era la mateixa, però bueno, al final t'acabes acostumant, no?
1: A pesar de la calor, l'Ariadna va arribar forta a la competició. La va iniciar dominant la primera plaça a la cursa, però les dues competidores del darrere la van avançar abans del segon quilòmetre. L'Ariadna ens detalla com va anar aquesta competició.
2: I doncs vaig córrer la cursa, vaig tirar jo tota la cursa, o sigui, els dos primers quilòmetres estava jo primera, i després cap a l'últim quilòmetre, sí que és veritat que em va costar molt l'últim quilòmetre, em van adelantar les dues primeres, vaig seguir tercera, vaig intentar aguantar, i a l'últim 200 encara no he pogut veure el directe. Però l'últim 200 quasi m'adelanta i ja està, al final vaig quedar tercera, molt contenta del meu resultat, la veritat. No m'esperava, tampoc m'esperava tot el que he aconseguit aquesta temporada i ara ja sí que ja he acabat la temporada. Molt feliç, moltes gràcies al Club Atletisme Parets i al meu entrenador.
1: Amb aquesta tercera posició en el 3.000 metres al campionat sub-20, l'atleta Ariadna Navarro ja ha donat per acabades totes les competicions. Ara li queda gaudir de l'estiu per descansar bé abans de la següent temporada. El Club de Tenis Taula acaba la temporada 2025-2026 i comença els preparatius per la propera temporada. Malauradament, el club ha hagut de renunciar a la tercera nacional per causes econòmiques i algunes baixes, i l'equip es trobarà a categoria preferent. Comptaran també amb dos equips de provincial, que són el preferent i el tercera A, i els equips veterans. Hem pogut parlar amb en Santi García, president del Club de Tenis Taula, qui ens comenta la situació del club per l'any vinent i sobre el ja consolidat torneig que organitzen cada estiu.
3: La temporada vinent, finalment, renunciem al tercer nacional, perquè el Sergi Huguet marxa. Després, per temes econòmics també, tema d'arbitratges i tal. I que vinguin jugadors és complicat, perquè sense pagar per partit el tema està bastant complicat. I renunciem a tercera nacional i baixarem a preferent. Jugarà la Mauro Garrell, Miquel Molina i jo farem algun partit, els que puguem, perquè el tenim bastant complicat. I fem renúncia total del primer provincial i així deixarem només dos equips de provincial, preferent i tercera A, i continuem amb tots els equips de veterano, això sí. I després el torneig, doncs bé, com cada any, ara mateix inscripcions al 50%, tenim inscrits 4 o 5 jugadors de divisió d'honor, 2 o 3 de primera nacional, i jo suposo que cobrirem places, segur, com cada any, i un torneig per disfrutar, la veritat. Hi haurà premi econòmic pel primer i segon i tercer classificat, solen venir jugadors de bastant nivell. I res més, l'únic, intentar potenciar l'escola una altra vegada, perquè tenim problemes amb el tema dels nanos i tal, i a tothom que vulgui provar el tenis taula, venir els dimarts i els dijous a 6:15 a Cala Pau Vila i que vinguin a provar. I arrenquem la temporada vinent.
1: Doncs ja ho heu sentit. Qualsevol que vulgui provar el tenis taula és benvingut. Tots els dimarts i els dijous, a 6:15 a l'Escola Pau Vila, trobareu el Club de Tenis Taula de Parets.
0: Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: Ja està tot a punt per a la nova temporada d'espectacles que acollirà el Teatre Can Rajoler durant l'últim trimestre d'aquest 2026, entre els mesos d'octubre i desembre, i que presenta una programació tan completa i variada com ja és habitual. A les obres teatrals i als monòlegs humorístics dels cafeteatres també se li sumen els espectacles familiars a càrrec de l'entitat escènica familiar i les sessions de cinema català dins el cicle Gaudí de Cinema, que presentar una projecció mensual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els pastorets de parets, una obra impulsada per la dramaturga Queralt Riera, amb actors i actrius amateurs del nostre poble i la col·laboració de diferents entitats. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra teatral Dinamarca, una obra de Lluïsa Cuniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures del teatre català, com són Imma Colomer i Pere Arquillué. Dues setmanes més tard, el 18 d'octubre, serà el torn dels riures, amb l'obra Una idea genial. És una comèdia de situació absurda escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuran diàlegs, identificant així els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes i amb discapacitat auditiva, alhora que pot afavorir la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estan aprenent. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà també l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de la representació Yo Soy Tomato, escrita per en Joan Jago, qui va rebre el Premi Serra d'Or al millor test teatral. Anna Moliner i Joan Negrier interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert, es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues estan destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de José y Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I Say Potato, creada per en Joan Jagó. Anna Moliner i Joan Negrier tornaran a posar-se dins els papers d'en Santi i la Rousseau, 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascun agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrencarà amb una conversa intensa, feridora i còmica, sobre el passat, sobre les renúncies i sobre les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbur, ja el coneixeu prou bé, presentarà a parets el seu espectacle Fuego Salvaje, en el qual reflexiona sobre l'estètica i l'efímera durada de l'èxit. Wilbur, qui ha estat acròbata al Cirque du Soleil i que també l'hem vist en alguna ocasió a dins la nit del Teatre al Carrer per la Festa Major d'estiu i col·laborador del programa de televisió El Gran Prix, a més de ser conegut pels seus vídeos virals a les xarxes, fa amb el públic un viatge iniciàtic que parla de la reconquesta de l'ésser i del propi cos. La temporada posarà el seu punt final els dies 19 i 20 de desembre amb la representació de l'obra Els pastorets de parets, una adaptació de l'obra d'en Josep Maria Folch i Torres, creada per la dramaturga paratana la Queralt Riera, amb la interpretació de tot un elenc d'actors i actrius amateurs i veïns i veïnes del poble. L'obra comptarà amb la col·laboració de diverses entitats culturals, socials

0: que compartirà amb el públic tot un recull de vivències, d'anècdotes i de situacions personals explicades amb el seu estil inconfusible. L'últim espectacle del Cafè Teatre de la temporada tindrà lloc el 12 de desembre amb l'espectacle Pare Nostre que estàs en el sostre, el nou show unipersonal d'una de les còmiques més representatives de la nova onada de la comèdia nacional, Charlie P. El sopar començarà a les 21 hores i l'actuació tindrà lloc a partir de 11:15 de la nit. I no ens podem oblidar de la programació d'espectacles que també comptarà aquesta tardor amb les propostes que ofereix el cicle Gaudí de Cinema, amb les pel·lícules més recents i exitoses de producció catalana organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català de la mà de l'Ajuntament de Parets. El 27 de setembre s'estrenarà amb la projecció de Tres Adioses, la nova producció de la directora Isabel Cuixet, protagonitzada per Alba Ronguacher i Elio Germano. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els camins que prenen les persones i que ho podem canviar tot per sempre. Es projectarà cap a 7:45 de la tarda. Un mes després, el 25 d'octubre, es podrà veure Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí, Agata Roca i Marc Martínez. Una impactant i angoixant història real que evidencia l'amor i la resiliència com a motors per a la supervivència. També hem de parlar dels espectacles per a tota la família, com a cada temporada. Escènica Familiar proposa diferents espectacles per veure en família. Començarà l'11 d'octubre amb la companyia Sum Sum Teatre, que presentarà Soc una nou, recomanat per a infants a partir dels 3 anys. El 8 de novembre serà el torn de la màgia a càrrec del Mac Edgar i l'espectacle Déjà Vu, El viatge final. El cicle posarà punt final aquest trimestre, el 13 de desembre, amb l'obra de Increïble Vox, de la companyia Letal. També recomanat per a infants a partir dels 3 anys. Recordeu també que la venda d'entrades i abonaments es farà a partir del 8 de setembre, en línia, a través d'espectacles.parets.cat, al mateix teatre, una hora abans de cada representació, o excepcionalment a Can Rajoler, els dimarts de 9 a 1. També podeu veure els descomptes especials en el mateix web i les entrades per als espectacles familiars els heu d'adquirir a través de www.entrepolis.com. Amb el carnet d'amic dels teatres de Parets també podeu gaudir del mateix seient a tots els espectacles, tant al teatre Can Rajoler com al Cafè Teatre. El carnet d'amic 2026 té un preu de 175 euros, per la qual cosa el preu mitjà de cada espectacle surt a 7,6 euros i es pot adquirir a Can Rajoler fins a l'1 de gener. A partir d'aquella data caldrà sol·licitar-lo a través del web espectacles.parets.cat. Així doncs, recordeu aquesta temporada, aquest darrer trimestre de l'any, del 2026, que començarà ja al setembre, i que les entrades i abonaments per a la temporada d'espectacles s'estrenarà el 4 d'octubre i es podran adquirir a partir del 8 de setembre a través del web espectacles.parets.cat o al mateix teatre Can Rajoler, una hora abans de cada representació.
1: RAC 107. Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: Ja està tot a punt per a la nova temporada d'espectacles que acollirà el Teatre Can Rajoler durant l'últim trimestre d'aquest 2026, entre els mesos d'octubre i desembre, i que presenta una programació tan completa i variada com ja és habitual. A les obres teatrals i als monòlegs humorístics dels cafeteatres també se li sumen els espectacles familiars a càrrec de l'entitat escènica familiar i les sessions de cinema català dins el cicle Gaudí de Cinema, que presentar una projecció mensual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els pastorets de parets, una obra impulsada per la dramaturga Queralt Riera, amb actors i actrius amateurs del nostre poble i la col·laboració de diferents entitats. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra teatral Dinamarca, una obra de Lluïsa Cuniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures del teatre català, com són Imma Colomer i Pere Arquillué. Dues setmanes més tard, el 18 d'octubre, serà el torn dels riures, amb l'obra Una idea genial. És una comèdia de situació absurda escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuran diàlegs, identificant així els personatges mitjançant colors i donen informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes i amb discapacitat auditiva, alhora que pot afavorir la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estan aprenent. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà també l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de la representació Yo Soy Tomato, escrita per en Joan Jago, qui va rebre el Premi Serrador al millor test teatral. Anna Moliner i Joan Negrier interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert, es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues estan destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de José y Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I Say Potato, creada per en Joan Jagó. Anna Moliner i Joan Negrier tornaran a posar-se dins els papers d'en Santi i la Rousseau, 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascun agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrencarà amb una conversa intensa, feridora i còmica, sobre el passat, sobre les renúncies i sobre les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbur, ja el coneixeu,

0: vespre amb la representació de l'obra Els pastorets de Parets, una adaptació de l'obra d'en Josep Maria Folgi Torres, creada per la dramaturga paratana La Queralt Riera, amb la interpretació de tot un elenc d'actors i actrius amateurs i veïns i veïnes del poble. L'obra comptarà amb la col·laboració de diverses entitats culturals, socials i esportives de la vila. Les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets tindran entrada gratuïta. Pel que fa als espectacles d'humor dins el cicle de teatre del Cafè Teatre, que es duen a terme a la Sala Basar Cooperativa i que inclouen un sopar abans de l'actuació, donarà el seu tret de sortida el 10 d'octubre amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa, interpretat pels televisius David Fernández i José Corbacho, que desgranaran dècades d'amistat i anècdotes. La següent cita serà el 7 de novembre amb el monòleg Faixedes i punt del còmic Fel Faixedes, que compartirà amb el públic tot un recull de vivències, d'anècdotes i de situacions personals explicades amb el seu estil inconfusible. L'últim espectacle del Cafè Teatre de la temporada tindrà lloc el 12 de desembre amb l'espectacle Pare Nostre que estàs en el sostre, el nou show unipersonal d'una de les còmiques més representatives de la nova onada de la comèdia nacional, Charlie P. El sopar començarà a les 21 hores i l'actuació tindrà lloc a partir de quarts d'11 de la nit. I no ens podem oblidar de la programació d'espectacles que també comptarà aquesta tardor amb les propostes que ofereix el cicle Gaudí de Cinema, amb les pel·lícules més recents i exitoses de producció catalana organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català de la mà de l'Ajuntament de Parets. El 27 de setembre s'estrenarà amb la projecció de Tres Adioses, la nova producció de la directora Isabel Cuixet, protagonitzada per Alba Ronguacher i Elio Germano. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els camins que prenen les persones i que ho podem canviar tot per sempre. Es projectarà cap a quarts de vuit de la tarda. Un mes després, el 25 d'octubre, es podrà veure Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, amb Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Agata Roca i Marc Martínez. Una impactant i angoixant història real que evidencia l'amor i la resiliència com a motors per a la supervivència. També hem de parlar dels espectacles per a tota la família, com a cada temporada. Escènica Familiar proposa diferents espectacles per veure en família. Començarà l'11 d'octubre amb la companyia Sum Sum Teatre, que presentarà Soc una nou, recomanat per a infants a partir dels 3 anys. El 8 de novembre serà el torn de la màgia, càrrec del Mac Edgar, i l'espectacle Déjà Vu, El viatge final. El cicle posarà punt final aquest trimestre, el 13 de desembre, amb l'obra de Increïble Vox, de la companyia Letal, també recomanat per a infants a partir dels 3 anys. Recordeu també que la venda d'entrades i abonaments es farà a partir del 8 de setembre, en línia, a través d'espectacles.parets.cat, al mateix teatre, una hora abans de cada representació, o excepcionalment a Can Rajoler, els dimarts de 9 a 1. També podeu veure els descomptes especials en el mateix web i les entrades per als espectacles familiars els heu d'adquirir a través de www.entrepolis.com. Amb el carnet d'amic dels teatres de Parets també podeu gaudir del mateix seient a tots els espectacles, tant al teatre Can Rajoler com al Cafè Teatre. El carnet d'amic 2020 té un preu de 175 euros, per la qual cosa el preu mitjà de cada espectacle surt a 7,6 euros i es pot adquirir a Can Rajoler fins a l'1 de gener. A partir d'aquella data caldrà sol·licitar-lo a través del web espectacles.parets.cat. Així doncs, recordeu aquesta temporada, aquest darrer trimestre de l'any, del 2026, que començarà ja al setembre, i que les entrades i abonaments per a la temporada d'espectacles s'estrenarà el 4 d'octubre i es podran adquirir a partir del 8 de setembre a través del web espectacles.parets.cat o al mateix teatre Can Rajoler, una hora abans de cada representació.
1: RAC 107, notícies.

Divendres de festa major a un quart de 12 de la nit tindrem concert al Parc de la Linera amb la Gym Band. El grup està fundat per la guanyadora de la segona edició del programa Eufòria a TV3, la Jimena Gómez, també coneguda com a Gym. Ella sempre ha sabut que es volia dedicar a la música i des de petita escoltava tota mena de gèneres amb els seus pares. Però si hagués d'escollir un que més la representa és el rock. Després del seu pas pel programa i d'haver pogut crear la seva pròpia banda, Gym Band s'ha

0: enfoca en versionar els clàssics més coneguts del rock dels 80 i 90. Jim Band compta amb 5 membres que aporten tots els seus coneixements musicals al grup. Són la Núria, la Laia, l'Héctor i la Clàudia, i com no la Jim. Ara el grup té moltes ganes d'actuar al Vallès i serà també la primera vegada que toquin en una festa major. Així ho explicava en una entrevista a Rap 107 la Jim, vocalista de la Jim Band.
1: Doncs molt bé, la veritat. Al final és complicat trobar com concerts, al final és la realitat. Hi ha molts músics, hi ha moltes bandes. Llavors estic com superagraïda de que hagi tingut aquesta oportunitat de fer un concert aquí a Parets i per aquí al Vallès, a més, que tenia moltíssimes ganes. Sempre havia fet per Barcelona o per allà, per l'Empordà, i tenia ganes ja de fer-ho aquí. El meu primer concert, quan vaig sortir d'Eufòria, va ser Granollers. Va ser la 9BU Granollers i va ser superespecial, perquè clar, va venir tota la gent que jo coneixia, tots els meus amics, a part la gent allà, bueno, s'ha de dir, vull dir, al final al Vallès jo crec que som molt fidels, i quan surts d'un programa així i representes com a Granollers o al Vallès, per dir d'una forma, doncs crec que per ells prenen com molt especial, no? I llavors és guai, i el carinyo que reps de Granollers o de per aquí al Vallès no és el mateix que a Barcelona, vull dir, sí, però és molt diferent, és la meva casa, llavors és... Ho vius tot molt, molt més diferent i és molt maco.
0: El seu pas pel programa Eufòria va formar molt la Jim en l'àmbit musical, però aquesta participació no va canviar l'essència de l'artista granollerina. Escoltem a la Jim Gómez, qui ens parla sobre la seva experiència al programa musical de TV3, Eufòria.
1: Doncs molt bé, és que jo sempre que em pregunten jo tinc molt bon record i tinc molt bona experiència. Mm-hmm. Al final jo penso que per cadascú va ser una mica diferent. No es pot treure les parts de que estàs sota molta pressió, treballes a final de dilluns a diumenge, perquè dissabte era l'únic dia lliure, i al final doncs, és moltíssima pressió. No? En aquell moment és la teva vida. Llavors, que a les gales et poguessis arriscar a marxar, era com que se't tanés la vida. Llavors va ser molt dur, però jo ho vaig viure molt, molt bé. Vaig entrar molt preparada, també. Uh-huh. Vaig entrar molt preparada. També tenia un amic, que és el Joan Liaño, que havia estat, sí, a la primera edició. Llavors jo crec que ell em va preparar també molt. Em va dir, mira, pues això tal, això qual, saps? I llavors vaig entrar molt preparada i amb moltes ganes, que jo crec que era això. I hi havia potser molta gent que potser li va pillar més... Hi havia gent, per exemple, el Jan, un company meu, doncs, potser venia de casa, de no haver cantat potser mai en directe o fer concerts, i era molt de músic d'habitació, que se li diu, i de sobte doncs, estàs allà a la tele, et veu moltíssima gent, fas un Palau Sant Jordi i tu venies de cantar a casa. Llavors jo crec que hi havia diferents personalitats i diferents formes de veure-ho, però jo tinc molt bon record. Crec que he sigut bastant... Bueno, els meus amics m'ho deien. Em sorprèn que siguis com... Que segueixis sent com la mateixa, sona com super surrealista, però és com perquè realment no. O sigui, l'únic que ha canviat és que ara puc dedicar-me al que m'agrada, no? Uh-huh. I puc complir el meu somni, que és el que sempre he volgut.
0: Després d'uns mesos aturada, la banda està ben preparada ara per la seva actuació a la Festa Major de Parets del Vallès. El seu concert a la Linera divendres el podrem gaudir amb versions de Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC i molts altres. La Gemma ens explicava sobre el que podrem precisament trobar el divendres en el seu concert de Festa Major.
1: Hi ha una mica de tot, hi ha les clàssiques rockeres, Highway to Hell, hi ha bastant Bon Jovi, també tenim, It's My Life, sí. Hi ha algunes que vaig cantar Eufòria també. Jo crec que és un concert una mica variat, però sí que ja té aquesta essència, perquè també hi ha cançons meves, al final les fiquem i les toquem, uh-huh. I jo crec que és molt variat, però té l'essència rock i l'essència gym, jo penso, per això també... O sigui, em sonava com molt egocèntric dir Jim Band, no? Però al final jo crec que tots ho vam decidir com així perquè era una mica la meva essència, no? Ficar com tots els temes de la meva vida, per dir-ho d'una forma, tant els meus, tant els que estan escrits per mi, com els que m'han marcat una mica la vida, i el programa també, no? També tinc cançons que canto al programa. Llavors és una mica com... Crec que si vens a aquest concert com que em coneixeràs molt més, saps? Veuràs com totes les meves facetes i tot. Doncs em fa molta il·lusió una festa major, perquè realment no hem fet una festa major i jo sóc molt de festes majors. I el que em fa molta il·lusió és això, sobretot, és que m'estic repetint molt, però que sigui el Vallès, que sigui aquí, que sigui amb la meva gent, tinc ganes de veure com ho rebran, com... Saps? No sé, tinc moltes ganes. També fa molt que no toquem. L'últim concert que vam fer crec que va ser fa 2 o 3 mesos.
0: Divendres, aquest pròxim divendres 24 de juliol, just abans de la sessió Remember de Rap 107 i del programa Actívate, concert al Parc La Linera amb la Jim Band. Un concert que promet molta energia, animació i el millor del rock de la mà de la guanyadora d'Eufòria, Jimena Gómez, més coneguda com a Jim.
2: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.

0: Diumenge 26 de juliol, a 1:15 del migdia, Jazz Vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, Jazz Vermut. L'Ariadna Navarro, atleta del Club d'Atletisme de Parets, ha participat en el Campionat d'Espanya Sub-20 celebrat al Albacete aquest cap de setmana. La paratana ha aconseguit la tercera posició en el 3.000 metres a pesar de la forta calor que hi havia al Albacete. L'atleta ja sabia que la competició seria dura en el moment en què va arribar allà. Així ens ho explicava l'Ariadna Navarro.
1: Ahir vaig disputar el Campionat d'Espanya de Sub-20 d'aire lliure i anava amb la setena millor marca. Sí que és veritat que sabia que potser podia intentar fer millor marca personal, però ho veia bastant difícil perquè vam arribar allà al Albacete i al baixar del cotxe, o sigui, vaig anar el dia abans de les... I al baixar del cotxe va ser com entrar a una sauna. O sigui, era un aire supersec que, clar, al començar a córrer se'm secava la boca, o sigui, al moment. Era horrorós. I clar, em vaig posar com supernerviosa perquè sabia que podia intentar fer millor marca personal, però que l'aire i la calor seria un impediment. Llavors, el dia següent vaig anar al dia de la competició i la sensació era la mateixa, però bueno, al final t'acabes acostumant, no?
0: A pesar de la calor, l'Ariadna va arribar forta a la competició. La va iniciar dominant la primera plaça a la cursa, però les dues competidores del darrere la van avançar abans del segon quilòmetre. L'Ariadna ens detalla com va anar aquesta competició.
1: I doncs vaig córrer la cursa, vaig tirar jo tota la cursa, o sigui, els dos primers quilòmetres estava jo primera, i després cap a l'últim quilòmetre, sí que és veritat que em va costar molt l'últim quilòmetre, em van adelantar les dues primeres, vaig seguir tercera, vaig intentar aguantar i a l'últim 200 encara no he pogut veure el directe. Però l'últim 200 quasi m'adelanta i ja està, al final vaig quedar tercera, molt contenta del meu resultat, la veritat. No m'esperava, tampoc m'esperava tot el que he aconseguit aquesta temporada i ara ja sí que ja he acabat la temporada. Molt feliç, moltes gràcies al Club Atletisme Parets i al meu entrenador.
0: Amb aquesta tercera posició en el 3.000 metres al campionat sub-20, l'atleta Ariadna Navarro ja ha donat per acabades totes les competicions. Ara li queda gaudir de l'estiu per descansar bé abans de la següent temporada.
2: Divendres 24 de juliol de Festa Major de Parets, a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a RAC 107 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de Diables Parets. És el dia que jo et vaig conèixer. El divendres 24 de juliol, pregó de Festa Major de Parets.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: I parlem de les 24 hores de futbol sala de Parets, que ha organitzat, com cada any, gent de Parets, enguany amb la 40a edició, i on hi vam estar tant un servidor, Carles Font, com la Júlia Segura.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs com va anar?
2: Doncs va anar superbé, la veritat. Un ambient que és, tothom destaca que és dels millors, és immillorables, i una participació d'aquest any que han estat 16 equips masculins i 7 femenins, creixent la secció femenina cada vegada més. Hem parlat amb la Neus Jordà, que ha estat l'organitzador d'aquestes 24 hores, i ens comentava una mica més sobre l'edició d'aquest 2026.
3: Molt bé, moltíssima participació, molt bon ambient, molt bon rotllo. Hem aconseguit el que sempre volem, que és que vingui molta gent de Parets a passar-s'ho bé, que el nivell competitiu sigui alt, i ho estem aconseguint ja a les portes de final, vull dir que molt contentes.
4: I a més dos grups femenins aquest any?
3: Dos grups femenins, vull dir, molt contenta amb la participació. A més, hem aconseguit que s'apuntin equips no tan futboleros com abans, sinó com passa amb els masculins, els equips que venen a fer gresca i a passar-s'ho bé. Sí. I de fet, us faig una mica de spoiler, que encara no hem donat els premis, però inclús els hi donarem el premi a la millor afició un dels equips femenins, perquè la festa i l'ambient que han portat ha sigut espectacular. Vull dir, estem, aquella fita que volíem, que era que les 24 hores masculines tinguessin aquesta versió també prefesta major, bon ambient, bon rotllo femení. Sembla que ho estem aconseguint, així que, bueno, no podem estar més feliços.
4: No hi ha hagut cap incidència, no?
3: No, és quatre tonteries que no passen d'un minut i mig. Però no, molt tranquil, la veritat, aquest any molt tranquil, molt bé, molt bé.
4: I l'organització ja la porteu pràcticament rodada, no?
3: Sembla que sí, però sempre surten coletes. Ja. Però, bueno, sí, és veritat que després de tants anys ho tenim tot ja molt marcat, molt estipulat, però no, molta feina, però feina que ja està molt ben organitzada i que acaba sortint bé.
4: Algun desig per les 24 hores?
3: Que complir 50 com a mínim.
1: Un dels iniciadors, en Joan Turull, també hi era, i que pràcticament no s'ha perdut cap de les edicions, tal com ens deia.
5: Home, aquesta edició per nosaltres és molt especial perquè són 40 de masculí i 4 de femení.
6: Correcte.
5: I què passa, doncs? És que arribar als 40 anys ha sigut un repte, i estem molt contents de la manera, doncs, que tothom s'ha comportat i de l'ajuda que hem rebut de molta gent que no formar part de gent de Parets, que som el partit que estem fent aquest torneig, doncs s'han volcat perquè creuen en aquest torneig. Perquè és un torneig que crea l'ambient festiu. És un ambient que sempre hem apostat, doncs, per aquest ambient festiu, esportiu i festiu al mateix temps.
6: Tot perfecte, no? Ha anat bé aquesta edició?
5: Sí, sempre hi ha algun partit, doncs, allò que hi ha més rivalitat, que hi ha més tensió, però és part de les 24 hores. Després hi ha partits més tranquils, hi ha partits, doncs, que hi porten més petxanga, més festa, però també, doncs, el públic hi participa molt. Vull dir, aquest any també s'ha de dir que dintre del que ha participat està una mica més tranquil·let, i després hosti, dic, però sí, sí, en general ha anat molt, molt, molt bé, vull dir que...
6: I tu és especial, perquè has assolat a totes.
5: Sí, pràcticament a tot. A veure, també has de dir, doncs, que és que l'any que em vaig casar, el diumenge 21 de juliol, clar, aquell diumenge no vaig ser-hi, però el dissabte hi era. I és que, doncs, tret d'aquests, doncs sí. De tota la colla que hem començat, a la dotzena de joves que teníem 16 i 17 anys, sóc encara el que mantinc una mica la flama, no? Vull dir, que he anat continuant. Però, bueno, content de la nova saga que està a venir i que també aposta molt per un torneig tan emblemàtic. Hem de recordar que és l'únic torneig de 24 hores que es fa al poble. No hi ha cap més activitat d'aquesta llarga durada que es faci en aquest poble, en un poble de 20.000 habitants. Simplement això m'interessa, recordar-ho molt, perquè a vegades la gent no sap el que arriba a costar tirar endavant un torneig d'aquesta manera. Som gent que no estem vinculats al futbol sala, som gent que no ens hi guanyem la vida, i som gent, doncs, que l'únic que creiem en que això no es pot deixar perdre.
6: I fa 40 anys era impensable que hi hagués un torneig femení, eh?
5: No, és que ni pensàvem que arribaríem a 40 anys, clar, ni començàvem el femení. Clar, el femení, tot bé, doncs que, bueno, amb els mateixos recursos hem dit per què no apostar per les noies. Vull dir, també s'ho mereixen. Ens dona dues i tres vegades més de feina, però és gratificant que després, doncs, bueno, la gent ho valora i aquest any, per exemple, hem tingut 7 equips, vol dir que l'augment d'equips cada vegada està augmentant, sí, sí.
2: I també ha estat pel pavelló el regidor d'Esports, en Didac Cayuela, qui va fer l'entrega d'alguns premis i que, a més, recordava el torneig com un clàssic de l'estiu aquí a Parets.
7: Molt bé, molta calor aquí, la veritat és
8: que... I havies jugat, tu?
7: Jo les havia jugat, de jove. La jove les havia jugat amb los Rata Bar 83. Vam arribar un any a la final, eh? Vull dir que tanto.
8: Ho dius en sèrio?
7: Sí, sí, sí, sí. I res, bueno, la veritat és que... els que som de Parets, no? Les 24 hores són part de la nostra adolescència, de la nostra etapa de joventut. I veure que això encara reviu i que els joves d'avui en dia, doncs, que encara continuen, doncs, va molt de boig.
8: I ara noies.
7: I ara també noies. Bueno, ja tocava que el futbol també les noies tinguessin el seu espai, no? Ja saps que jo sóc prodefensor de l'esport femení. De fet, la meva dona és atleta i veig les injustícies, no? I les desigualtats que hi ha. I la veritat que, bueno, és veure avui una final de dos equips que, déu-n'hi-do, també... com la juguen, jo no sé si a nosaltres ens agafen a la final, ens fotien una bona canya, eh? Però res, agrair que encara hi hagi, no, aquesta activitat a Parets, que preludi de Festa Major i bueno, que continuïn treballant així.
1: Destacar un homenatge als primers guanyadors de les 24 hores, oi?
2: Sí, en aquesta especial edició, quarantena edició ja, els exjugadors del torneig que van quedar primers en la primera...
1: El Cargol Pelut, es deia l'equip.
2: El Cargol Pelut, que graciós.
1: Sí, sí.
2: I van poder venir...
1: En honor del bar que hi havia aquí, que es deia el Cargol Pelut, està clar. I dos dels membres, no?
2: Que sí, són... dos dels membres, que són en Cuesta i en Joan Serra, van venir i van parlar amb nosaltres, i això és el que recordaven d'aquell primer torneig.
9: Sí, la veritat és que es van avisar que li feia il·lusió que vinguéssim a fer el Sacre d'Honor i això, i ens hem reunit els que més o menys que hem pogut per fer el Sacre d'Honor. I és molt maco, molt maco.
10: Com recordes la primera edició?
9: Pues la veritat és que ho estàvem pensant ara i ens en recordem encara bastant, que contra qui havíem jugat a la semifinal, contra el Bar La Pera, i la veritat és que, bueno, ens ho vam passar molt bé. Érem molt joves,
10: sí.
9: Teníem 18 i 9 anys i aguantàvem bé.
10: Han canviat molt les 24 hores?
9: Bueno, abans era gent del poble. Era tothom gent del poble, ara hi ha més gent que ve a guanyar-les i nosaltres era a disfrutar. Ens ho passava molt bé.
10: Teniu algun desig per les 24 hores?
9: Desig, no.
11: Sí, que el Gran Pelut va ser la primera que ens va patrocinar i vam fer els primers...
8: Quants anys tenies?
11: Jo tenia uns 17, 18, més o menys, 40 anys enrere, ja tinc 59. Sí, doncs uns 19 o així. Sí,
8: i et van dir, va, fem un equip?
11: Bueno, érem la colla de tota la vida, que vivíem aquí el mossèn Pere Batlle i algun altre amb una altra edat d'això, i érem el grup de tota la vida, i doncs vinga, ens apuntem, i vinga, a fer gresca i a fer xerinola i passant-s'ho bé. Vull dir, el futbol era una excusa per reunir-nos i passar un bon rato.
8: Tu havies jugat a futbol?
11: No, jo era de bàsquet. Hòstia. Tots els meus, tota l'altra colla, tots eren de futbol, menys jo. Igual que jo de bàsquet, el meu germà era de handball, i bueno, però som amics, érem la colla de tota la vida.
8: I vau guanyar la final?
11: Vam guanyar la final.
8: Recordes la final?
11: Bueno, fa molt de temps, però bueno... Entre tot, o sí, va ser divertit, perquè no érem favorits, hi havia un altre equip que portava, entre cometes, algú que jugava a futbol sala amb categories d'això. Sí, sí, i anaven així com de guanyar, però mira, vam fotre la sorpresa i ens ho vam fer les primeres.
8: Home, està bé que ens homenatges, no?
11: Sí, és un honor, vull dir, les primeres d'això del poble, vull dir, estava molt bé.
8: Ara fotríeu un partidet o què?
11: No, ara ja no ens movem, ja. Ara un cop de pilota i poca cosa més, vull dir, no està la cosa per moure'ns molt, no.
1: I anem a repassar totes les classificacions d'aquestes 24 hores, Júlia.
2: Comencem per la masculina. Els campions van ser, en aquest cas, el Gursi. Els sots campions, Loterías Graciela. El tercer classificat va ser The Last Dance by Scalo. I la copa de quart classificat se la van dur Mesón 20 PK, JG Reformas.
1: Però hi van altres posicions, diem-los tots, i per què? En cinquena posició?
2: The Wanderers, Les Pistes Bar, destaca la barberia de Juanjo, Martí Automoció, MSC Aigua.
1: Quin nom més llarg? Els sisens?
2: Icars BCN.
1: Els setens?
2: La plaça Pap Darwin.
1: Els vuitens?
2: Persianas JR Chinchilla.
1: En novena posició?
2: Lito Lito by Bexco.
1: La desena?
2: Estrella Coja Restaurant Camp Parera.
1: L'onzena.
2: FC Tremendos, l'Espurna.
1: Aquests són uns clàssics, al igual que els següents, els dotzens.
2: Els Malindros, JJ Coca.
1: Els tretzens.
2: Chloe Hogar, Restaurante Corefotoni.
1: Els catorzens.
2: L'Sporting Carajillo.
1: Els quinzens.
2: Espartansión.
1: I últims.
2: Escola Cesco, Frankfurt, Innsbruck.
1: Si parlem de les noies, qui va guanyar?
2: En aquest cas van guanyar les Perles. Van quedar sots campiones JG Reformas Meson 20 Pacà. Les terceres van estar al Gursi. Les quartes Meson 20 Pacà JG Reformas. La cinquena posició per Bar la Plaça. La sisena, les de l'Otro Pabellón, que són les del bàsquet. I en última posició, Intermitente.
1: El premi al màxim golejador per qui va ser?
2: Se'l van portar l'Héctor Alba d'Alejo, de Gursi.
1: El porter menys golejat?
2: Va ser el de Wanderers, les Pistas Bars, destaca la barberia, Juanjo Martí, automoció, MSC Aigua.
1: Sembla que facis futbol.
2: Sí, sí, una promoció llarga.
1: També l'equip més esportiu, qui va ser?
2: Que se les van endur, les de l'Otro Pabellón.
1: L'àrbitre, en aquest cas el Toto Col·lectiu, oi?
2: Sí, es va fer un homenatge al col·lectiu arbitral.
1: El jugador més jove?
2: Va ser Álvaro Gómez Ruiz, de Persianas JR Chinchilla.
1: Jugador del futbol sala parets.
2: Sí.
1: I el jugador més veterà?
2: En Joaquín Regino, de l'escola Cesco, Frankfurt, Innsbruck.
1: El premi Xisco a millor jugador?
2: Que va ser l'MVP Guillem Ruiz, de Loterías Graciela.
1: El premi Tot i Afició?
2: Per Persianas JR Chinchilla.
1: I jugadora MVP?
2: La Caral, de les Perles.
1: Bé, vam parlar amb el Bursi masculí, i en aquest cas, amb qui vas parlar?
2: Vaig parlar amb l'Iker Llorente, que si us sona el nom és perquè va estar una temporada jugant al futbol sala aquí a Parets, i això ens deia sobre la seva participació.
12: Bueno, bien, muy chulo, muy chulo. Siempre al final venir aquí a jugar a Parets, a mí me encanta. Es el mejor 24 horas, sin ningún tipo de diferencia. Y el que más nivel hay, y eso que no hay premio económico, y eso es una puta pasada.
13: ¿Qué es lo que más te gusta del torneo?
12: Sobre todo, bueno, yo que estoy aquí con el equipo de Bursi, lo que más me mola sobre todo es el equipo que tenemos, ya más quitando de tema de individualidades y lo que es el juego. Ya somos una familia y nos lo pasamos bien. Cuando acaban los partidos estamos todos juntos, tenemos todos juntos, todos juntos, juntos. Y al final eso es difícil de encontrar, a veces en muchos 24 horas.
13: ¿Y los partidos de por la noche qué?
12: Bueno, los partidos, lo bueno que hemos jugado a las 12, entonces nos podemos ir a dormir temprano. Pero bueno, si hay que jugar por la madrugada, pues se cambia el plan. Se cambia el plan y dormimos antes, sí, sí.
13: ¿Algún deseo para las 24 horas?
12: Nada, pues seguir jugando con este equipo y que sigan las mismas personas.
2: I parlàvem també amb els segons classificats, com ja dèiem, és una mica la final esperada, no?, el Gursi i Loterías Graciela, i ens parlaven en aquest cas els bessons Guillem i Pau, que tornen també a Parets a jugar aquesta temporada.
14: Molt bé, una molt bonica experiència, com cada any. La veritat que és l'única data que tenim al calendari marcada, que no podem fer una altra cosa que jugar al torneig a 24 hores.
13: Fa molts anys que veniu, com heu vist l'evolució del torneig?
14: Molt bé, mira, al principi vam començar amb la Utah Team, que era un grup d'amics d'aquí del poble, i ens ho passàvem molt bé, i vam decidir canviar aquí a Loterías Graciela per tenir aquest punt de competició, per viure el torneig d'una altra manera, i la veritat que cada any és semifinal o final, així que estem molt contents.
13: Sí, això anava a dir, una final Loterías Graciela-Bursi, que és com la típica, no, ja?
14: Sí, sí, sí, bueno, ens estem acostumant, i això és dolent, però també és un mèrit que tenim nosaltres per arribar aquí, que hi ha molt bons equips, molt bons jugadors, i bueno, pues al final tens una mica de sort, entren els gols i et plantes a la final competint contra l'equip que tothom vol guanyar i que és molt difícil.
13: Serà un any especial per vosaltres, tornar a Parets, no?
14: És un any molt especial, ens van contactar i la veritat que costa dir que no a un club que hem estat molts anys, o sigui que intentarem competir i aconseguir l'objectiu, que és el que per el que venim a Parets.
13: Quines expectatives teniu?
14: Bé, molt bones expectatives, sobretot pel míster, que el coneixem de fa temps, que era el Viri. Ens va explicar el projecte, amb la confiança que teníem, i ell que amb nosaltres, doncs, va ser gran part de la decisió, va ser gràcies a ell. I doncs, tenim molt bones expectatives, un any on hi ha molts bons equips a la Lliga, tots són quasi derbis o clàssics, per tant és una Lliga molt bonica i molt competitiva.
1: Les Perles van guanyar la final femenina, parlàvem amb diverses jugadores, Natxa, Cinti, Aina i Anna i Caral.
15: Natxa.
1: I tu?
15: Cíntia.
1: Com ha anat la final i aquestes 24 hores?
15: Molt bé, molt bé. Hem gaudit molt, ens ho hem passat molt bé. Hi ha hagut molta esportivitat al torneig i això, ho hem passat molt bé.
1: Sí,
15: doncs superbé, molt contenta del meu equip. Vam començar doncs, una mica fluixetes, però a mesura que anem jugant ens hem trobat millor i la veritat és que ens hem trobat amb equips molt forts i hem guanyat.
1: Doncs sou vosaltres, de Parets? No.
15: No, nosaltres som un mix de la Llagosta, Mollet i Barcelona.
1: I tu,
15: Jo treballo a Parets i tinc el gimnàs a Parets.
16: Molt bé, la veritat. Ens ha agradat molt l'organització, sobretot. Ens ha pogut organitzar tot molt bé. Les companyes superbé, les jugadores dels altres equips superbé. La veritat, molt bé. M'ha agradat molt.
13: Era la primera vegada que jugaves?
16: Sí, era la primera vegada. Sí que és veritat que portava molts anys ja volent jugar i tal, però no, mai hi havia equip, sempre arribava tard i al final he pogut aconseguir equip i sí, és la primera vegada.
15: Molt bé, molt divertit.
13: Era la primera vegada que veníeu?
15: Sí, la veritat és que la primera vegada, però segur que hi tornarem.
13: I heu arribat a la final, a més?
15: Sí, sí, ha sigut un repte.
13: Què és el que més us ha agradat del torneig?
15: La veritat és que l'ambient és molt acollidor, els voluntaris també, molt maco tot, i a part que el futbol ja uneix de per si, doncs aquest torneig ha sigut molt, molt, molt acollidor tot.
13: I vosaltres fa molt de temps que jugueu a futbol?
15: Uau, molts anys, però és la primera vegada que provo futsal i superguai.
13: Sí, tu jugues a futbol camp?
15: Sí, futbol camp. Sí, jo també, futbol camp, i bueno, ja havia jugat algun cop, però sí, sí, pocs cops he jugat i m'agrada molt.
13: Que guai, on esteu? On jugueu?
15: Estàvem al Sigul i a la Queens League.
2: I hem parlat també amb les de l'Otro Pabellón, que són les del bàsquet, que per un cap de setmana s'han passat al futbol, i ens comentaven una mica la seva experiència en aquest torneig. Recordem que han quedat sisenes, però s'han endut el premi a l'equip més esportiu.
17: Molt bé, ens hem passat superbé. Ha sigut una experiència molt xula, la veritat. No hem guanyat ni molt menys perquè no som del futbol sala, però molt bé, molt bé.
13: I com us poseu decidir tan molt?
17: Doncs per les conyes. Perquè volíem passar una bona estona, vam agafar patrocinadors i doncs ja està.
13: I us esteu emportant alguns premis?
17: Sí, sí, ens esteu emportant. Bueno, ara el sisè puesto i a l'equip més esportiu.
13: Hola, que guai, no?
17: Sí.
13: Molt bé, per què recomanaries l'experiència?
17: Doncs per estar amb les amigues i passar una bona estona i jo què sé, ja està.
13: I encara que no jugueu a futbol, no heu quedat últimes?
17: No, n'hem quedat últimes. Vam guanyar un partit i un altre vam quedar empat, els altres sí que vam perdre bastant, però bueno, bastant bé. Sí, sí, l'experiència molt bona.
15: Molt bé, jo m'ho esperava, la veritat, que una mica de nervis i tal, però la veritat que ha estat bastant xulo, l'experiència m'ha encantat.
13: Com és el bàsquet, també?
15: No, jo faig futbol.
13: Com és que t'has apuntat també?
15: Bueno, perquè em van dir, jo jugo futbol camp, no jugo ni futbol sala, i vaig dir, bueno, doncs per l'experiència està bé, i doncs vaig dir, bueno, pues va, ens apuntem.
13: Què és el que més recomanes de l'experiència?
15: Bueno, que tampoc és un torneig de vindre aquí a guanyar, perquè m'ho he passat moltíssim millor aquí amb elles, divertint-nos, que si haguéssim vingut a només a guanyar.
13: Heu jugat per la nit?
15: No. Hem jugat a les 9:15, però no hem arribat a la nit.
13: Heu descansat, heu pogut descansar?
15: Sí, hem pogut descansar.
13: I us heu endut algun premi?
15: Sí, bueno, de moment ens han dit dos. De moment portem el més divertit i la veritat que bastant bé. No ens ho esperàvem.
1: Doncs experiències diverses, com també altres equips, com per exemple...
2: La Laia i la Emma de l'equip Meson 20 Pacà JG Reformes, que han quedat quartes, i si les coneixeu són perquè són jugadores de l'equip femení del futbol sala de paret.
18: Molt bé, molt contenta, ens hem passat molt bé. Per un any crec que s'ha organitzat guai, hem jugat molts partits, o sigui que contentes.
19: Molt guai, perquè ha sigut el primer torneig en què hi ha hagut més equips femenins i per tant tens més essència de torneig 24 hores que no.
18: I molt més nivell.
19: Sí, també s'agraeix això.
13: Què és per vosaltres que Parets aculli un torneig així?
18: Bueno, estem contentes al final, parlant més de part del femení, crec que és molt important donar-li visibilitat i òbviament, doncs, la mateixa importància que el masculí. Bueno. I llavors, doncs, bueno, que puguem col·laborar d'aquesta manera també ens agrada molt. Al final estem contentes per això.
19: Que tot sigui a prop de casa, doncs molt millor.
13: Teniu algun desig per les 24 hores?
18: Per les pròximes? A mi m'agradaria jugar en aquest pavelló, al Rodó, perquè és el nostre. Al final nosaltres juguem a futbol sala aquí al club, juguem aquí també, i al final crec que tenim els mateixos drets al final de jugar en l'altra pista, que al final no és de futbol sala, s'enganxa molt més als peus, ens vam lesionar dos o tres, i al final bueno, doncs, ens agradaria jugar en aquest pavelló, la veritat.
19: Tota també l'essència, perquè aquí al pavelló no tens més essència de torneig que no pas en l'altre, i a part també, bueno, mirar-se una mica les normes i revisar-les, que crec que fan falta.
1: Doncs també parlàvem amb jugadors de diversos equips, el BNTPK, també José Ramón Genchilla. Escoltem-los.
20: L'último año, pero aún así no ha dado algo para ganar a Bursi, que tiene la experiencia que tienen y los jugadores que tienen, son top. Y saben jugar a esto.
21: ¿Y tú qué?
20: Yo de la barrera, los todos de la barrera.
21: Pero bien, ¿no?
20: Bien. Disfrutando otro año más. 40 años de torneo y 26 mil personales.
21: 26, tío.
20: 26 mil personales, 26, 27 casi. Estoy con 18, 19, sí. Por ahí va. Es por decir la edad. Pero...
22: ¿No? Pues el equipo bastante bien. Lo que pasa es que el primer partido contra Tremendous perdimos 2-1. Después ganamos a Melindrus y después jugamos todo con la lotería Graciela. Graciela nos ganó, entonces ya estábamos eliminados. Tenía que haber un milagro que Melindrus ganase a Tremendous y al final pasó eso. Entonces tuvimos que coger toda la ropa porque yo ya la vi ahí, los chavales ya se habían ido, tuvimos que llamar corriendo, vamos a jugar. Y jugamos los cuartos contra Bursi, que bueno, Bursi tiene un equipo. ¿Vale? Y hasta ahí ya... Bien, las 24 horas. Muy bien, sí, muy
21: las
22: bien.
21: ¿Las 24 horas son las 24 horas?
22: Muy bien, muy contentos con los chavales, sobre todo. Se han portado un 10 y bueno, y ya está. Hasta el año que viene.
2: I hem parlat també amb l'entrenador del primer equip del futbol sala, que és en Jesús Vázquez, que en aquest cas estava amb l'equip Icars BCN.
23: Bueno, pues una 24 horas, otro año más disfrutando de la fiesta del fútbol sala en Parets, que además, bueno, pues dentro de lo que es todo el Vallés, es la de las más importantes y muy feliz. Y lástima que no hemos quedado fuera en cuartos, pero bueno, siempre colaborando y estando... aportando y apoyando al fútbol sala y más en pared, que yo soy el entrenador del primer equipo.
24: Son duras, ¿eh? Las 24 horas te veo cansado, ¿eh?
23: Bueno, ya la edad te va haciendo mella, pero bueno, la ilusión hace más que los años. Intentamos, pues bueno, pues estar aquí apoyando lo que es la fiesta de nuestro deporte.
1: O Antoni Sebastià, de l'Escola Cesco.
25: Bueno, amb l'Escola Cesco.
24: Que no, és, un no has altre
25: any, no he pogut jugar per una lesió, però bueno, hem estat allà a la banqueta. El tercer any que hem fet equip. I bueno, a passar-ho bé, quedarem últims. Però bueno, hi ha bon rotllo amb l'equip. Som els pares de la Cesco, ja tots de 40 cap amunt.
24: Heu disfrutat, clar.
25: Sí. Després ens vam anar a sopar tots junts i hem fet pinya. Nosaltres fem la patxanga els dilluns i arran d'aquí pues, vam muntar l'equip i aquest, com he dit abans, el tercer any consecutiu que juguem. A passar-ho bé. Un partit així que ens fot tot golejada, però bueno, a passar-ho bé i dintre del que cap de les nostres possibilitats pues, ens ho hem passat bé.
2: Doncs unes 24 hores de futbol sala amb molt d'èxit i que destaca un any més pel seu ambient. Pensant en el futur, tant els participants com l'organització tenen un sol desig, que puguin arribar al 50 aniversari.
26: Si sembla violència masclista...
27: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
26: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Big City
28: Miles, stretching out. Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, milla popular de festa major organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la milla popular de festa major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.

0: l'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.
1: El dissabte de Festa Major, 25 de juliol, a les 21 hores, a les 9 de la nit, i al Parc La Linera, l'artista local Iris Paris serà l'encarregat de la projecció VideoArt 3D especial Festa Major, elaborat per el propi artista visual paratà. És conegut per crear obres d'art abstractes, úniques i edicions limitades. El seu treball sovint inclou aquest tipus de tècniques de videoart i animació en 3D. Ell mateix ens parlava del que podrem veure a la pantalla gegant de l'escenari que trobarem al Parc La Linera, molt relacionat amb la cultura i el folklore paratà.
2: Aquest any presento

0: escoltant música, per xerrar amb la gent i de fons tenim això.
1: Les obres de videoart de l'Iris París utilitzen elements com l'obertura de les càmeres, l'ull humà com a inspiració, combina formes abstractes i llum amb tecnologia digital per generar composicions visuals impressionants. Aquest tipus d'art tridimensional amb 3D crea una sensació de profunditat i de moviment que canvia segons l'angle des del qual es mira.
0: Cada any, doncs, d'alguna manera intento adaptar-ho i que sigui el més útil possible dintre dels aconteixements i els moments de la nit, no? Per això, doncs, tinc aquesta peça inspirat amb la festa de Pedra del Diable i després, bueno, tenim una altra part, doncs, més lúdic, festiva encara, molt colorista, amb molta intensitat de color i de formes molt suggerents que, insisteixo, doncs, formen part d'un fons visual, no? Al igual que com podem anar a una discoteca de vegades no hi veiem aquestes pantalles amb aquestes imatges tan futuristes adequades a l'espai, doncs una mica, per no dir totalment, jo faig exactament la mateixa feina, però adequant aquestes imatges doncs, a l'escenari i a l'espai que tenim de la Linera, no? Que és un espai super acollidor i molt nocturn que funciona molt bé. És la meva aportació aquesta nit d'una manera doncs, indirecta, perquè sabem que la Festa Major, la gràcia d'alguna manera és participar-hi, estar amb les colles, estar en primera línia, però bueno, de vegades també com els tècnics de so i molts oficis, no? Doncs també formen part de la segona línia, no? I en aquest cas aquestes visuals crec que serà un bon acompanyament per aquestes nits.
1: L'Iris París és un reconegut artista visual del nostre municipi, autor també del mural de la nostra vila, com el que trobem a la piscina municipal coberta amb Miguel Luque. Podrem gaudir de la seva obra dissabte de Festa Major, dissabte 25 de juliol, a les 21 hores a les 9 de la nit, a la pantalla del Parc La Linera, una mostra del seu videoart amb efectes 3D i textures visuals.
2: Festa Major de Parets del Vallès. Diumenge 26 de juliol, a partir de les 9 del matí, campionat de futbolí en blanc i blau, a la plaça de la Vila. A les 9 es farà l'esmorzar i al migdia el campionat de futbolí organitzat per la penya Blanc Blava Parets Issà. Festa Major de Parets del Vallès.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Diumenge 26 de juliol a les 23 hores a les 11 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera. Aquest acollirà un concert especial de música catalana de la mà de Doctor Prats. Ska, reggae, funk, pop i molts altres gèneres que seran els que esperen els seguidors d'aquesta formació, que fa més de 10 anys que està en actiu i ja és tot un referent en el panorama musical català. Per parlar de la seva actuació a la nostra festa major d'estiu a Parets, hem parlat amb en Marc Riera, que és la veu i el guitarra de la banda Doctor Prats. En Marc ens explicava que ja ho tenen tot a punt per la seva actuació i ens recordava com van ser els inicis de la banda.
2: I tant, i tant. Bueno, nosaltres ja quan comença el maig o juny ja som la posta a punt, o sigui que ja estem ja totalment ready. Aquí, de fet, farem el repertori complet, el Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope. Doncs mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015, jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant places del nostre país, i vam decidir, jo vaig decidir deixar-ho, i vaig estar com 2 anys que, al principi, la idea era com deixar una mica la música, però al cap de 6 mesos ja estava un altre cop que m'estava mossegant les ungles, i durant aquests 2 anys, des del 2013 al 2015, doncs vaig començar a escriure cançons, etc. I al final vaig començar a tocar amics meus que havien format part de tant de la meva vida com de la meva vida professional musical, i al final doncs es va donar el cas de que neix Doctor Prats. Portem 11 anys així, vull dir que increïble. I el nostre bateria deia una frase feta molt, molt típica de bateries, que és el so de la bateria que fa el tutuprà, tutupà, saps? Ens diem així, però si haguéssim sabut que el grup hagués arribat tan lluny, doncs potser ens haguéssim esmerçat una mica més.
1: El grup ha passat ja per molts festivals i festes majors d'arreu de Catalunya. Ara fa poques setmanes que els van poder veure també a la Festa Major del Lliçà de Vall. Però aquesta és la primera vegada que venen a Parets i tenen moltes ganes que arribi aquest gran dia. Així explicava en Marc que és per a ells arribar a Parets a tocar la Festa Major d'estiu, forma part de la programació també de les diferents festes majors.
2: Doncs mira, a Parets del Vallès crec que és la primera vegada que la fem. Anem, jo què sé, a qualsevol poble, a qualsevol ciutat, festival, etc. Sempre diem, ostres, que guai, anem aquí. Doncs aquí, aquesta és la tercera vegada que venim, o aquesta és la segona vegada que venim, o és la quarta vegada que venim. Per exemple, en el cas de Parets, doncs és la primera vegada. El nostre teclista és de les Franqueses del Vallès, és a dir, que li té molta simpatia, i ell havia vingut també a les festes majors i tal, per tant, amb moltes ganes també. El tema de les festes majors és una cosa curiosa perquè, clar, per la gent del poble, moltes de les persones voluntàries i també organitzadores que fan possible que les festes majors molin tant en el nostre país, te n'adones que tu, quan vas als llocs, per ells és el moment més important de l'any. I la veritat és que sempre ens ho prenem molt seriosament en aquest sentit. Doncs formar part també d'aquesta escena, diguéssim, i d'aquest imaginari, doncs imagina't que és per nosaltres, perquè des del moment que tu fas una cançó des del sofà de casa, no?, i dius, ostres, això, potser es queda aquí al sofà, o potser al cap del temps veus 15.000 o 20.000 persones cantant a l'unissó, no?, i abans et posa la pell de gallina. Vull dir que per nosaltres és una cosa màgica.
1: Ara, Doctor Prats és tot un referent per als nous artistes catalans, però el panorama musical ha canviat molt des dels seus inicis l'any 2015. En Marriera ens fa una valoració del punt en el que es troba en aquests moments la música catalana.
2: Jo el valoro increïblement positiu, perquè jo també, diguéssim, ja tenim una edat, i recordo molt bé una època on les coses costaven moltíssim, o una època on no hi havia una escena tan bèstia, diguéssim. Segurament també tot el fet de les xarxes socials, d'internet, etc., ha permès també que molta gent sense tants recursos doncs, pugui treure el cap. Ha fet que també, particularment Catalunya, tingui aquesta escena musical amb molts concerts, amb molts festivals, amb moltes festes majors, que els agrada molt, diguéssim, que encara existeixi el tema de la música en directe, és a dir, que molt orgullós de formar part d'aquesta escena i de tant de músic com d'escoltador també i de participant. Suposo que el secret és molta feina també, perquè portem molta tralla darrere abans de sortir en directe i sobretot aquest any especialment. Hem afegit, nosaltres som 6, però pel directe hem afegit a 2 músics més, al Joan i a la Maria, un percussionista i una trombonista, o volem apostar cada cop més per l'essència aquesta de que soni la música en directe, que ens ho passem bé, no?
1: Poc més d'hora i mitja de concert, amb un concert molt complet i tots els músics preparats, Doctor Prats es prepara per aterrar a casa nostra, a Parets del Vallès, en la seva actuació de Festa Major d'estiu 2026. No us ho perdeu. Serà diumenge 26 de juliol a les 23 hores, a les 11 de la nit, i a l'escenari del Parla Linera.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimarts, aquest 21 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui parlarem d'un dels temes amb el que tractarem el nostre temps d'informació. Parlarem de la nova incorporació de nous agents a la policia local de Parets del Vallès en aquest mes de juliol. És un dels temes a tractar, en tenim d'altres que tots aquí en format de titulars. Us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: La festa major d'estiu també omplirà temps del nostre informatiu. D'una banda, us recordarem el pregó d'enguany d'aquesta nova edició de la festa major d'estiu. Farem un repàs a tots els actes així ràpidament de l'agenda dels 4 dies que s'acosten amb el tret de sortida del pròxim divendres, com no, amb un repàs, com dèiem, dels espais on estaran situats tots i cadascun d'aquests actes i d'aquestes activitats. Una miqueta més ampliadament, en parlarem de totes les barraques, totes les barres de bar que trobarem dins el Parc La Linera, a càrrec de les entitats de casa nostra. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar, de descobrir el misteri dels forats perfectes que trobem sobretot a l'estiu, que és com més es visiten les platges, a les petxines, aquells forats que molts utilitzen per fer també algun penjoll. Qui fa aquests forats a les petxines? Sabrem aquesta curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: La policia local de Parets del Vallès ha incorporat en les darreres setmanes a 7 nous agents per reforçar la plantilla i que funcionarà a ple rendiment durant aquesta pròxima festa major d'estiu. El passat dilluns, 20 de juliol, es va dur a terme l'acte de presentació oficial d'aquests nous agents al davant de les dependències de la policia local, a la zona del sector Ibeco, a la Volta. La presentació va estar presidida per l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, i el regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, amb la presència de l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz. Hem parlat amb el regidor de Seguretat Ciutadana, en Francesc de la Torre, i ell ens parlava d'aquests nous agents de la policia local de Parets, que també formaran part, com dèiem, del dispositiu de seguretat que trobarem a la festa major d'estiu aquest pròxim cap de setmana.
2: Desitjar molta sort als nous companys i companyes, no?, de la policia que els últims dies s'han incorporat a la nostra plantilla i que arriben en el millor dels moments, no?, com és el reforç a la festa major d'estiu. Una festa doncs, amb un model realment molt efectiu, molt segur, i evidentment poden passar coses, però sempre comento doncs, el gran dispositiu que la nostra plantilla prepara per les festes majors d'estiu. Portem uns anys doncs, que hem reforçat tant en tema de seguretat, no? Doncs de vigilància, com amb els nostres propis efectius, i per tant doncs, una festa major en la qual, evidentment, per poder gaudir tots plegats, doncs, també és prioritari a la seguretat, no? Sobretot de cara a aquelles hores més altes de la nit. Per tant, doncs, donar-los la benvinguda. He vist que és una plantilla, doncs, els nous agents són molt joves, o bastant joves, i això està molt bé, no? Perquè ja tenim, doncs, combinem, no?, aquesta experiència, aquesta veterania, doncs, amb nous talents i companys que arriben, no?, amb molta il·lusió. I, per tant, hem volgut donar-los la benvinguda i molts ànims perquè arriben uns dies que, evidentment, com és la festa major, que són dies meravellosos, que són dies il·lusionants, però que també són dies molt durs, amb moltes hores, i sobretot doncs, allà és on hem de demostrar doncs, aquest potencial, no?, que té la nostra policia local.
1: 7 nous agents al cos de la policia local de Parets, els agents que es van integrar al cos fa tot just dues setmanes. La seva incorporació permetrà reforçar els dispositius i els serveis de seguretat previstos per a la festa major d'estiu. D'aquesta manera millorarà la prevenció, la vigilància i l'atenció a la ciutadania durant els diferents actes programats. Així mateix, la policia local podrà donar també resposta, una resposta més propera i eficient davant de qualsevol incidència que es pugui ocasionar.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: La festa major d'estiu alçarà el taló el pròxim divendres 24 de juliol amb el pregó de festa major d'inici de les festes a les 19 hores, a les 7 de la tarda. El pregó de la festa major serà, com dèiem, aquest pròxim divendres i serà el que donarà el tret de sortida als 4 dies de festa. Els protagonistes enguany del pregó seran la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets i els diables Parets amb el motiu del 30è aniversari de totes dues colles que també, per cert, protagonitzaran el rellotge de Parets que es farà dissabte, dia 25 a les 12 de la mitjanit en el rellotge de l'Ajuntament. No us ho perdeu, aquesta activitat. Recordem, doncs, que el tret de sortida a les 19 hores a la plaça de la Vila, quan es viurà aquest moment important, el pregó de festa major, que enguany anirà a càrrec del mestre de cerimònies en Robert Govern i que estarà dedicat al 30è aniversari, com us dèiem, de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i diables Parets. Recordeu que en cas que no pugueu ser a la plaça, també podreu seguir en directe aquest pregó via streaming a través de tvparets.cat i a través de la nostra emissora de ràdio, a través de RAP 107, en el 107.2 de la FM. D'altra banda, recordar també que amb el tret de sortida ja serà un no parar fins dilluns, que es posarà el punt i final a la festa d'estiu, la festa major d'estiu 2026. Les dues colles, com us dèiem, també protagonitzen el rellotge de Parets que es farà dissabte a les 12 de la mitjanit. Abans, però, la festa major comptarà amb activitats que s'hauran avançat uns dies, com ja sabem, amb l'Eixamplem la festa, que vam tancar aquest cap de setmana, però aquesta setmana continuen les activitats interessantíssimes d'aquesta festa major, com no podia ser d'una altra manera. Dimecres, dia 22 de juliol, al Teatre Can Rajoler, hi haurà una ballada ben especial. A quarts de 7 de la tarda es projectarà unes imatges històriques del poble de l'any 1926. Just després es podrà gaudir del projecte teatral Veus de Parets, creat i dirigit per la dramaturga paretana Caral Riera. Dos grups d'actors i actrius amateurs que presentaran les seves obres a les 19 i a les 20 hores, a les 7 i a les 8 de la tarda. Arran que l'any passat no es va poder celebrar el 30è aniversari de l'espectacle de la Festa de la Pedra del Diable, ja que va ploure just aquella nit, recordeu que enguany s'ha decidit organitzar dues actuacions, dos passis. La primera sessió tindrà lloc aquest dijous 23 de juliol, a les 22 hores, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila. I el segon passi serà l'endemà, com ja és habitual, divendres 24, també a les 22 hores, a les 10 de la nit i també a la plaça de la Vila. Aquesta segona sessió serà més en directe, via streaming, a través de parets.cat i també es podrà veure a la pantalla gegant al Parc de la Linera. Com igualment que es va fer aquests dies passats a l'Eixamplem la festa, el dissabte, dia 25, no hi faltaran els actes proposats pels més petits, pels infants paretans, com és el tobogan inflable a partir de les 11 del matí al carrer Monistrol, a l'Eixample, o la festa de l'escuma, que també serà dissabte, a les 18 hores, a les 6 de la tarda, en aquest cas al pati de l'escola Lluís Piqué. El mateix dissabte també es lliuraran els premis del 45è concurs de fotografia de festa major, que aquest any ha estat dedicat a l'activitat cultural de Parets. I a les 7 de la tarda, la milla popular al carrer Francesc Macià, tot just també a tocar a l'escola Lluís Piqué. No us ho perdeu. El Parc de la Línia tornarà a ser l'epicentre de la festa major d'aquests 4 dies i l'escenari dels grans concerts de la festa, com el que oferiran el grup de Sabadell, de música urbana, Flagia Ice Cream, que serà dissabte a 2:15 de la matinada, o el conjunt de Fusió Terrassenc, els coneguts Doctor Prats, que estaran el diumenge, dia 20, el diumenge, com dèiem, dia 26, en aquest cas a les 23 hores, a les 11 de la nit, també a la línia. La nit de divendres tornarem a comptar amb la sessió Remember de la nostra emissora de Rap 107 i del programa Activa-T, i cada nit hi haurà música de DJ, com ara el DJ Marra, dissabte a 3:45 de la matinada. El dilluns, a l'últim dia de festa, dilluns 27 al vespre, es posarà el punt final amb el Castell de Focs i el Piro Musical, que es llançarà des de les pistes municipals d'atletisme. La nit acabarà amb el concert i ball a la plaça de la Vila amb l'Orquestra Internacional Meravella. Abans, però, com dèiem, de que arribin aquests quatre dies imparables de festa, d'activitats, d'un no parar, us hem avançat, ara us recordem amb més detall les activitats d'aquesta setmana, el dimecres 22, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. Recordeu que són activitats obertes a tothom i gratuïtes. Es podran veure les imatges de Parets de l'any 1926, filmacions històriques de Parets, no us ho perdeu. A les 7, Veus de Parets, al Teatre Can Rajoler, el mateix escenari, Arròs a la Cubana, teatre d'artistes paratans. I a les 8, també al teatre, La Llista, amb altres artistes paratans, amb la idea, totes dues, i la dramatúrgia i la direcció de la mà de la Caral Riera. El dijous 23, a 6:45 de la tarda, hi haurà un taller infantil a la Biblioteca Can Rajoler, amb taller de viseres 3D, a càrrec d'Activijoc, organitzat per la mateixa biblioteca. I a 6:45 de la tarda, hora del conte especial Festa Major, en aquest cas a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxosa, Qui no té nas, a càrrec de Montmas. L'endemà, divendres 24, a les 10 del matí, taller familiar de Festa Major a la Biblioteca Can Butxosa, amb un taller de manualitats. A les 5 de la tarda, recordeu, a Capdà de Sang, al local de la penya Blaugrana, en aquest cas a l'avinguda Lluís Companys, una Capdà de Sang que es tornarà a repetir dissabte, matí i tarda. No podrà faltar el divendres de Festa Major, dins la nit del Teatre al Carrer, Nexar Percussion, perseguint el límit amb aquestes connexions musicals entre espectacles. El berenar de Festa Major a la plaça de la Vila, amb gelats per a la mainada. A 6:45, el toc de campanes de Festa Major des de l'església Sant Esteve. També, tot seguit, a la plaça de la Vila, el toc d'inici de festa a càrrec de la colla de gegants, grallers i bestiari. A les 7, al pregó, a la plaça de la Vila, per commemorar aquests 30 anys a les colles de gegants, grallers i bestiari, i els Diables de Parets, que promet ser tot un espectacle. Quan acabi el pregó, tronada de Festa Major amb els Diables. A 7:45 seguirà la nit del Teatre al Carrer amb Nexa Percussió. A 7:45, a l'Escola Lluís Piqué, a l'espectacle de circ i acrobàcies. Cap a 8:45, també a Lluís Piqué, continuen aquestes nexes percussions, aquesta connexió musical entre espectacle i espectacle. A les 9 de la nit, al Parc La Linera, a l'escenari de l'Escola de Música, que dansa, amb dansa contemporània. A 11:45 de la mitjanit, concert al parc. Començaran els concerts en el Parc de La Linera amb la Gym Band, concert de versions. A la 1 de la matinada, com us avançàvem, sessió Remember, per commemorar els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Activa-T d'aquesta casa, amb èxits de música disco dels anys 90 fins al 2000. Seguidament hi haurà la sessió de DJ al mateix parc, amb Activa, amb DJ Juanca, DJ Urense, DJ York, música electrònica. El dissabte, dia 25, ben duret a les 8, al Bada del Gall, pels carrers del barri antic, amb la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets. També a les 8 del matí començarà el torneig de Festa Major de tenis taula, que es farà a l'Escola Municipal Pau Vila, a càrrec del Club de Tenis Taula Parets. A les 9, a Capdà de Sang, al local de la penya Blaugrana, banc de sang i teixits, de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. A 9:45 del matí, sessió de Hatha Vinyasa Yoga, al Parc de la Linera, amb de Nomad Yoga. Cadascú, recordeu que si voleu participar heu de portar la vostra màrfega de yoga. A les 10 del matí, Teixint Parets, una jornada teixit comunitari a Parets, al Parc de la Linera, a càrrec d'Enganxades al Ganxet. Podeu anar a teixir l'esperit del barri punt a punt i a posar el vostre granet de llana per omplir al parc de la Linera amb peces de ganxet. Es farà també un taller de banderins decoratius que organitza el grup Enganxades al Ganxet. A les 10 del matí, al barri antic i barri de l'Eixample, saltament de botigues amb els Diables a Parets i amb les botigues col·laboradores. A les 11, com us avançàvem, el tobogan inflable al carrer Monistrol amb Splash Slide. Heu de portar banyador, xancletes tancades, crema solar, tovallola. A quarts de 5 de la tarda, els castellers a la plaça de la Vila, dia de castellera. També, seguidament, a la mateixa plaça de la Vila, el ram del carrer, organitzat per la colla de gegants. També, com no, una passejada de gegants, i ja serà un no parar. A les 6 de la tarda, a l'escola Lluís Piqué, festa de l'escuma amb Pep Callau i els Pepsi Collins. A les 7, la milla popular de festa major, l'avinguda Francesc Macià, que organitza un any més el Club Atletisme Parets. A quarts de 8, el lliurament dels premis de la Fotolliga. A les 8, concurs de fotografia de festa major a la plaça de la Vila, amb el lliurament dels premis. Concert també a la plaça de la Vila amb l'orquestra La Xata. A les 9, sessió DJ al Parc de la Linera, Minari Emotions Records amb el Prince Revival, amb Marta Pujol, sessió Chill Out amb vinil. Cap a les 9, projecció videoarra en 3D al Parc de la Linera, a càrrec de l'artista visual paretà Iris Paris. A quarts de 10, baixada infernal i versots pel carrer Major. A les 10, el correfoc de festa major des del carrer Barcelona. A les 11, el concert al parc de la Linera amb el grup Apache. I a les 12 de la mitjanit, el rellotge de Parets, com us dèiem, a la plaça de la Vila. Tot seguit, ball de festa major a la plaça de la Vila amb l'orquestra La Xata, amb el ball del Fanalet, a càrrec de la comissió de festes. A quarts de 2 de la matinada, el concert al parc La Linera amb Flashy Ice Cream, amb pop urbà català. I a quarts de 4 de la matinada, sessió musical amb el DJ Marra al parc de la Linera. Però no acabarà aquí la nit del dissabte, perquè quan acabi aquesta sessió de DJ, a quarts de 6 de la matinada, Desperta Foc, al mateix parc de la Linera, una novetat enguany de la mà de Diables Parets. El diumenge, dia 26, començarà a les 9 del matí amb el campionat de futbolí en blanc i blau a la plaça de la Vila, amb un esmorzar amb botifarrada a partir de les 9, a càrrec de penya blanc-blava per Parets-Gissà. A les 10, fotocol al parc de la Linera, us podreu fotografiar amb la màgia de les bombolles a càrrec de l'Associació Fotogràfica Parets. A les 12, la millor truita de Parets al parc de la Linera, aquest concurs popular per celebrar els 47 anys de la comissió de festes. A quarts d'una, jazz vermut al parc de la Linera, contra blues, que recordeu que hi haurà per un euro un got de vermut i una paperina de patates, i tot el que es recapti en aquest jazz vermut anirà destinat a una de les entitats que enguany s'ha decidit que sigui l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Ja a la tarda, a quarts de 6 de la tarda, festa de la Pedra del Diable al barri antic, amb ball i passejada de gegants, amb l'inici del Cercavila a Canoms. A quarts de 7 de la tarda, espectacle infantil a la plaça de la Vila, la Lip Boicut, fantàstic, animació familiar que organitza Escènica Familiar Parets. A les 7, una gincana familiar al parc de la Linera, el clàssic Atrapa la Bandera. A un quart de 9, bingo musical, Quin Ambient, cançó de l'estiu a la plaça de la Vila, a les 9, sessió de DJ al parc de la Linera. A les 10, correfoc de dracs i diablets pel barri antic. A un quart de 12 de la mitjanit, cinema a la fresca a la plaça de la Vila amb la projecció de Wolfgang. L'estrena va ser el passat 14 de març, una pel·lícula doncs, que ha tingut molt bones crítiques. A la una de la matinada, concert al parc La Linera, amb concert de versions amb l'orquestra Maribel. I a un quart de 4 de la matinada, sessió musical al parc de la Linera amb Bacanito, amb reggaeton underground i dembow. L'últim dia de festa, el dilluns, dia 27, començarà a les 11 del matí amb el tobogan inflable al carrer Monistrol, Splash Slide. A les 6 de la tarda, al Linera Park, amb activitats familiars proposades per als alumnes de tercer de primària i dedicades a tots els infants de Parets del Vallès. A quarts de 8 de la tarda es farà el lliurament de la recaptació solidària del vermut i també de la representació de la llegenda de la Pedra del Diable, aquesta recaptació solidària que s'entregarà a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental a 3:15 de la tarda a la plaça de la Vila. Tot seguit, concert a la mateixa plaça amb l'Orquestra Internacional Maravella. A un quart d'11, gran castell de focs artificial amb un piro musical que es llançarà des de les pistes d'atletisme a càrrec de pirotècnia Manel Estalella. a 11:15 toca plegar a la plaça de la Vila amb la colla de gegants, grellers i bestiari de Parets. A 11:45 de la mitjanit, el ball de festa major a la plaça de la Vila amb l'Orquestra Internacional Meravella. I a 11:45 de la mitjanit, a la mateixa hora, però a l'escenari del Parc de la Linera, concert a càrrec d'Hotel Cochambre amb concert de versions festives. Un repàs de tota aquesta agenda que se'ns acosta per la festa major d'estiu 2026, que donarà el seu tret de sortida aquest pròxim divendres, com és ja habitual, amb el pregó de festa major.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: A la Festa Major d'estiu, aquest pròxim cap de setmana, trobarem dins del Parc La Linera les barraques, les barres de Diables Parets, del Club Embol Parets, el Club Bàsquet Parets i aquest any, per primera vegada, també l'Associació Protectora d'Animals de Parets. En total, 4 entitats del municipi que oferiran begudes a les seves barres i algunes també, fins i tot, algun tipus de menjar, com entrepans, patates fregides i altres. Aquesta és una manera d'ajut indirecte a les entitats, on amb la venda dels seus productes poden recollir diners per ajudar les entitats durant la temporada. Comencem parlant amb els de la barraca del Club Embol Parets, a la Barra Blava, com ells l'anomenen. Trobarem copes, refrescos i també menjars a preus molt populars. L'Àngel Martínez, membre del Club Embol Parets, ens parlava d'aquesta barraca de festa major.
3: Sí, en quant a barra, sí, un any més. Això va ser una cosa que ens va anar molt bé, vas començar, ens ho van oferir a totes les entitats i, bueno, és un win-win tant per al poble com per lo que és l'entitat en si. Sí, sí.
4: Porteu ja un parell, tres?
3: Pues és tres anys ja.
4: Tres anys.
3: Sí. Sí, bueno, a veure, la primera vegada va sonar una mica de por perquè al final estàs invertint en un club petit molts diners i tens por, però quan veus que la cosa arrulla, doncs ja està. A més, pues sí que venien de tindre una miqueta d'experiència, ja venien de l'hostaleria i, bueno, vam aprofitar el tema. Sí, però la por igualment està ahí perquè al final són cales que són del club, t'estimes molt el club i vols... Pues que vaig bé.
1: Qui s'encarrega de coordinar la barraca del Club Embol Parets és un dels seus jugadors del club, l'Àngel. Ell mateix ens parlava de la importància de col·laborar en aquesta barraca.
3: Vam ser moltíssims. Del primer any van sortir com 20 i pico persones a sobre. Vam estructurar per horaris i demés, però és que al final tot el món volia estar. Entonces érem moltíssims a la barra i superagraïts. Quants més millor, ara pues intentem que, clar, han passat anys, la gent ja pues diu, bueno, ara se pot descansar. I ara pues intentem estructurar-lo per frenar els horaris i tal. Però, sí, de fet és que al final, en el cas de l'Embol, per exemple, és una entitat que al final és lo comido por los servido, com li diuen, és a dir, no hi ha res per a ningú, no se paguen salaris, diguem, a jugadors, lo que al final la categoria té els seus costos, entonces al final d'any és arribar a lo que hem de pagar. I la festa major pues te dona ixe descans. La gent se pensa, oh, és que hemos llenat les arques. No, que va, és ixe descans que va molt bé per dir...
4: És una ajuda.
3: És una ajuda, exactament.
4: Perquè surten els números, no, al final?
3: Sí, surten bé.
1: L'Àngel ens animava a passar per la barraca blava del Club Embol Parets i com funcionarà aquest servei, que també, com la resta de barres, estaran coordinades amb el punt Lila. I qualsevol situació de risc, la persona afectada es pot acostar a elles i demanar ajuda, ja que tenen codis per activar el protocol.
3: O sigui, bueno, això, així hi ha tot arreu, però al final la gent que ve a la barra...
4: És responsable, no?
3: Sí, és responsable, ho entén. Si algú ve, bueno, se li diu i no passa res. Al final estem allà per l'entitat, no per nosaltres. Entonces, pues... Sí, bueno, hi ha un codi intern, diguem, que cada any fem la reunió en la policia local també i Protecció Civil.
4: Molt bé.
3: I això, estem enllaçats en el punt Lila. A partir d'ací, pues, hi ha un codi d'alarma i en quan s'activa, pues, la gent pot anar a la barra, dir el problema que ha tingut i llavors, a partir d'ací, pues, comunicar-ho.
1: L'Àngel ens detallava el que ells oferiran a la seva barra en quant a begudes i menjars.
3: Exactament, al final són pues, això, primeres marques, després la cervesa fresca de tirador, evidentment, pagament en datàfon per a tota la disponibilitat de tot
4: molt
3: el
4: bé,
3: món,
4: molt bé.
3: I després també aigua de València. El primer any me'n recordo que no hi havia a les barres Calimocho, i digo, com pot ser que no hi ha Calimocho? Pues Calimocho ahí també.
4: També hi ha Calimocho.
3: Calimocho també. I després, pues, en el qual a menjar, nosaltres sempre hem tirat per la banda de fer coses que són senzilles, però que és el que vol la gent per treure's una mica la gana, que és frankfurts, hamburgueses i pataques fregides.
4: Vale. Lo senzill, sí. Hamburgueses, patates fregides i frankfurts.
3: Sí, de molta qualitat, el que és la carn, tot ben fet al moment i ja està ben servit.
1: Les barraques de la Linera es van instaurar a la Festa Major d'estiu l'any 2023, una opció per a les entitats de parets de muntar les seves barres de bar personalitzades. Una també de les entitats que muntarà per primera vegada serà enguany l'Associació Protectora d'Animals de Parets. La seva barra, podríem dir verda, estarà portada per voluntaris i voluntàries de l'entitat, com l'Ariadna Gol. Ella ens parlava de la seva estrena a aquesta Festa Major.
5: Sí, sí, sí. Aquest any hem decidit anar per totes i sempre participem a la Festa Major com a públic i aquest any hem dit, vinga, va, ja toca, provem, vam demanar a l'Ajuntament, ens van donar autorització, hem fet reunions i tot i, pues sí, sí, allà estarem. Sí, clar, al final sempre el millor és això, és pues, poder recaptar calés i per tenir, pues, per l'atenció veterinària, continuar comprant menjar i tot, perquè, clar, tenim la subvenció de l'Ajuntament, però és que tenim molts gastos i arriba molt.
1: Les barraques les trobarem al Parc La Linera. L'Associació Protectora d'Animals només oferirà begudes a preus populars, com ens explicava la mateixa Ariadna.
5: Les altres entitats que també fan barra ja ens van dir que ja ens ajudarien perquè és el nostre primer any i que ens preparem a quatre dies en el que no ets persona. Sí, estarem en les barraques que estan davant de l'escenari, que estan allà sempre al bàsquet, al handball, i doncs nosaltres estarem allà. Sí, només beguda. Sí,
4: no
5: ens arruguem. No, primer any anem poquet a poquet.
1: Barraca en blava de l'Envol Parets, en barraca en Podríem Dir Verda, de l'Associació Protectora d'Animals, i també barraca vermella. Una altra de les entitats que muntarà en barraca és l'entitat del Club Bàsquet Parets. Una quarantena de voluntaris i voluntàries entre esportistes i famílies estaran durant els quatre dies de festa. Aquesta entitat vol fer promoció de la seva entitat i donar-se també a conèixer el municipi. Escoltem a l'Alejandro Gómez, membre del club, que ens parlava de l'objectiu d'enguany.
6: Sí, al principi va ser bona idea, potser quan vam començar va ser on ens hem ficat, però, bueno, perquè n'hi havia molta feina, la primera vegada sempre n'hi ha molts problemes, però la veritat que jo crec que és el millor que hem pogut fer. És una manera de subvencionar-nos, és una altra manera de tenir festa, de fer més família, de fer més club, i la veritat que cada any més gent vol participar perquè veu que s'ho passa molt bé. Aproximadament en total som 40. Clar, participem el sènior masculí, el sènior femení, també els entrenadors que vulguin, ho enviem per les famílies perquè n'hi ha molts pares que diuen puc ajudar, puc ajudar, puc estar-hi? Òbviament, o sigui que de moment són 40, han de tindre més de 18. Oficialment comencem sobre les 7:30 per començar a preparar tot, la planxa, bé les begudes, que no hi hagi cap problema, i estem des de les 7:30 fins les 5 o 6 de la matinada.
1: A la barraca del Club Bàsquet Parets mantindran els preus que tenien el 2023. Alejandro ens parlava d'alguns dels productes que oferiran de la seva barra, on no faltaran les begudes clàssiques i també disposaran de cervesa sense alcohol i sense gluten, a més d'un ampli assortiment de begudes i de menjar ràpid, com entrepans, nuggets, patates i altres opcions per a tots els gustos.
6: Oferim més o menys el de sempre, no? Refresc, cervesa, també tenim cervesa 00 i cervesa dels celíacs. Tenim cubates, també tenim de menjar,
4: això, menjar.
6: Hamburgueses, tenim frankfurts, tenim jom amb formatge, tenim bacon, tenim patates fregides, tenim nuggets i, bueno, aquest any hem volgut ficar aigua de València.
4: Ah, mira, ells també...
6: A veure com va, perquè cada any ho demanen moltes, moltes persones. I hem dit, doncs vinga, aquest any...
4: Calimocho no?
6: Com a novetat. No, Calimocho no. Calimocho li deixem a l'envol.
4: Nosaltres aigua de València.
6: Aigua de València, que ja tenen diables i envol, però bueno, com demanen molt a la barra, doncs haurien de ficar.
4: No.
6: Beguda bona, eh? I mira que cada any la beguda bona puja el preu.
4: Sí.
6: Cada vegada és més car, tant el barril de cervesa com les ampolles, però hem parlat, tenim els mateixos preus que el 2023... O sigui, nosaltres ho notem, però és perquè la gent que vingui a Parets no noti aquesta diferència i pugui gaudir sense pensar, ostres, 2 euros més, no va el cubata o 1 euro més al refresc. O sigui que en aquest aspecte cap problema.
1: El membre del Club Bàsquet Parets, Alejandro, creu que és una molt bona manera de crear lligams amb les altres entitats participants en aquestes barraques de festa major al Parc de la Linera. També recordava que les barres són espais segurs per a totes aquelles persones que ho puguin necessitar en un moment donat.
6: No, nosaltres no hem tingut cap problema. Sí que és veritat que tenim un protocol, que ja vam fer una reunió i cada any, bueno, ho tornem a explicar, però nosaltres per sort no hem tingut problema. I, bueno, si hi hagués algun problema, tenim els telèfons, tenim uns codis secrets, diguem, perquè la gent també, si necessita ajuda, ho pugui dir. Però, mira, toco fusta i que no
4: i tant,
6: passi res aquest
4: que
6: any.
4: No passi res.
6: Qualsevol que necessita ajuda pot anar a qualsevol barra. Si, per exemple, al Punt Lila a la policia li queda molt, molt lluny, tenim a les barres, tenim aquests codis parlats amb el Punt Lila, i amb la policia, i si necessiten ajuda poden venir a la barra dissimuladament i li ajudarem
4: el que es pugui.
6: El que es pugui, exacte.
1: Els que es van estrenar, lògicament, com a primers a muntar la seva barra de bar, la seva barraca, juntament amb la comissió de festes que ho feia fins al moment, a banda que s'incorporessin les entitats de Parets, era la colla de Diables Parets, que ja són, com deien tots, uns veterans en això de muntar barra de bar al Parc de la Linera per la festa major d'estiu. Com sempre, la seva barra està una mica més separada, està a tocar a l'Escola Municipal de Música. Ells tornen a apostar per només oferir begudes, com ens explicava el president de Diables, l'Òscar Pesquer.
7: Jo crec que s'ha quedat una mica com tradició. Sí. Al final són gairebé 30 anys que estan muntant la barra i és una tradició que encara nosaltres mantenim i que la veritat que la colla ens agrada molt. És el nostre espai també, a part, és un punt de trobada també per la colla, per fer xarxa, per fer lloc. Bueno, estem molt contents, sempre ens agrada molt la barra i, evidentment, tothom és benvingudíssim a la nostra barra, que els acollim sempre amb els braços oberts. Nosaltres som una entitat que, clar, concentrem tots els actes, o una gran part dels actes els concentrem a Festa Major. Per tant, hem de trobar aquest equilibri entre els actes de Festa Major i la barra, que la gent sap que són 4 dies de dormir poc i de treballar molt, però per sort la colla ens acompanya i és un extra que ens dona, que ens dona la vida, perquè bueno, la vida ha pujat molt, tothom ho sap, i bueno, en el nostre cas, pues, exactament igual.
1: La barra de bar dels Diables ofereix tota mena de begudes i ells consideren que són tot un referent en la beguda de l'aigua de València. Els Diables Parets s'organitzen per muntar aquesta barra de bar i fan torns amb membres voluntaris de la colla. Va ser l'estiu del 2023, a la festa major d'estiu d'aquell any, quan al Parc de la Linera es van instal·lar el que s'anomenen les barraques. D'aquesta manera es donava opció a les entitats de Parets a muntar les seves barres de bar personalitzades. Va ser el relleu de la comissió de festes cap a les entitats. Aquest 2026 tindrem les barraques del Club Handbol Parets, com ells coneixen la barraca blava, el Club Bàsquet Parets, barraca vermella, i l'Associació Protectora d'Animals, que podria ser la verda, a més del bar dels Diables, que seguirà el mateix espai. Aquesta és una manera d'ajut indirecta a les entitats, on amb la venda dels seus productes podran recollir diners per ajudar a les entitats durant la resta de temporada. Podrem fer un most o una copa al mateix parc sense allunyar-nos de la festa.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca, parlem de Graviteo, que ha tancat amb èxit el seu debut al circuit de Barcelona-Catalunya. El circuit de Barcelona-Catalunya ha posat el punt final aquest passat cap de setmana a la primera edició del que es coneix com a Graviteo Urban Sports Festival, una cita que durant 3 jornades ha reunit al traçat mundialista algunes de les principals competicions nacionals i internacionals d'esports urbans, a més de proves populars, exhibicions esportives, música en directe i propostes per a tots tots els públics. L'apartat esportiu ha coronat els primers vencedors d'un festival que ha convertit el circuit de Catalunya en l'escenari de referència de disciplines com l'escalada, l'skateboarding, el roller freestyle, scooter o marxa nòrdica. El moment més esperat de diumenge va arribar amb les finals del Campionat d'Europa de Boulder, en els quals el britànic Maximilian Milne es va proclamar campió continental en la categoria masculina, mentre que la francesa Oriane Berton va fer el mateix en la competició femenina. L'última jornada també va decidir les Iberdrola Skate Series SB Verd, amb la victòria de l'olímpica Naya Lasso en categoria femenina i l'americà Jojo Jones en la masculina, així com els títols del Campionat d'Espanya de Scooter Street, que van recaure en Paula Mendoza i Luquitas Caballero. Dissabte ja havia deixat alguns dels primers campions del festival amb la disputa del Campionat d'Espanya de Roller Freestyle Street, on Eneritz Quincoces i Àlex Fernández es van imposar en les seves respectives categories. A més de la celebració del Duatló Open, que va coronar Pau Capdevila, completant un intens programa esportiu desenvolupat de manera ininterrompuda durant tot el cap de setmana. Més enllà de la competició, Graviteo ha destacat per l'ambient viscut a tot el recinte. Les instal·lacions del circuit es van transformar per acollir murs d'escalada, skateparks, circuits d'escúter i roller freestyle, a més de zones de restauració, música en directe, sessions de DJs i experiències amb marques, oferint una proposta que ha combinat esport d'èlit, participació ciutadana i oci. El festival també va comptar amb la presència de destacades figures internacionals dels esports urbans. L'escalador Chris Sharma, un dels grans referents mundials de l'escalada esportiva, va exercir com a padrí de l'esdeveniment, mentre que esportistes de primer nivell com Dani León, Naya Lasso o Julia Benedetti han contribuït a elevar el nivell competitiu d'una cita que va reunir prop de 1.000 esportistes de 15 nacionalitats diferents. I del Graviteo ens anem a parlar a l'àmbit comarcal de successos. Una dona, en aquest cas, ha estat detinguda per la policia local de Montmeló per atropellar un vianant amb una furgoneta robada. La dona estava esperant en una parada d'autobús quan va agafar una furgoneta que uns repartidors s'havien deixat encesa mentre lliuraven un paquet. Va circular pel carrer Primer de Maig quan a l'altura del passatge Tarragona es va enfilar a la vorera i va embestir contra la paret un home de 76 anys que esperava per creuar. El sistema d'emergències mèdiques el SEM va traslladar-lo a l'hospital, on malauradament va morir diumenge. L'home era veí de Montmeló, mentre que la detinguda no resideix en aquest municipi. Segons les informacions rebudes, la dona circulava superant amb escreix la taxa d'alcoholèmia permesa. Fons municipals eviten confirmar o desmentir aquesta circumstància perquè el cas, a hores d'ara, està en mans dels, en aquest cas, està judicialitzat. La dona va ser arrestada inicialment per fur d'ús d'un vehicle i per un delicte contra la seguretat del trànsit i també per lesions per imprudència. Aquest últim, il·lícit, però ara s'ha elevat a homicidi per imprudència arran, malauradament, com dèiem, de la mort d'aquest home atropellat veí de la veïna població de Montmeló.

0: miqueta més brut. I avui les temperatures es mantindran també molt semblants, entre aquests 35 a 36 graus ambient càlid que es tornarem a assolir a les hores centrals del dia, amb una tarda doncs que es mantindrà un ambient càlid aquí al poble. De cara als propers dies, poques variacions. Mantindrem aquestes temperatures elevades aquí al poble, aquesta pols en suspensió que li costa de marxar, amb vista ja a la festa major que es presenta de dues parts. Per una banda, divendres i dissabte, ambient càlid, ambient que mantindrem aquesta dinàmica. Serà a partir del diumenge i també dilluns on les temperatures aniran tirant cap amunt, es normalitzaran i sembla que podríem tenir un moment d'inestabilitat, sobretot diumenge, amb precipitacions que ens podrien afectar. Seran precipitacions de no gaire quantitat, no serà un temporal, ni molt menys, però sí que tindrem aquesta petita inestabilitat, en repetim, de cara a diumenge. A partir d'aleshores, unes temperatures que sembla que a poc tornaran a remuntar. El que sí que està clar és que ens venen dies, que continuarem amb aquesta calor, amb els ulls posats, la festa major, que repetim dues parts, divendres i dissabte, del més sol. En canvi, la novetat serà una baixada de les temperatures a la segona part de la festa. Ho anirem seguint aquí a Rap 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies.
2: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens en descobreix el misteri dels forats perfectes a les petxines. Qui els fa? Segurament alguna vegada heu passejat per la platja i us heu trobat aquella petxina clàssica amb un forat petitet i gairebé perfecta. Segurament us heu preguntat com s'ha format aquest forat. Doncs aquests forats, que semblen fets amb una precisió quirúrgica, no són obra de l'atzar ni d'un desgast casual. Els culpables, depredadors marins. La raó principal d'aquests forats són els gastròpodos depredadors, com els cargols de la família, coneguts com a cargols lunars o els Muricidae. Aquests mol·luscs són autèntics especialistes en l'art de perforar closques. Utilitzen una estructura anomenada rèdula, una mena de llengua dentada que funciona com una serra microscòpica per raspar la closca de la seva presa, com cloïsses, musclos o altres mol·luscs. A més, secreten àcids que dissolen el carbonat de calci de la closca, facilitant així la seva perforació. Aquest procés pot durar hores o fins i tot dies, però el resultat és un forat net, circular i gairebé perfecte. El forat permet al cargol accedir als teixits tous de la seva presa per alimentar-se o per injectar enzims digestius que dissolen l'interior, fent-lo més fàcil de consumir. La perfecció d'aquests forats és fruit de milions d'anys d'evolució. Els gastròpodos han desenvolupat eines i tècniques molt eficients per maximitzar les seves possibilitats d'èxit. Els forats sovint són cònics o cilíndrics i es troben en zones específiques de la closca, on el depredador pot accedir fàcilment als teixits tous sense malbaratar energia. Aquesta precisió no només és impressionant, sinó que també és una mostra de l'eficiència de la natura. Tot i que els gastròpodes són els principals responsables, hi ha també altres factors que poden crear forats en les petxines, encara que amb menys regularitat, com pot ser l'erosió natural, l'aigua, la sorra i altres elements abrasius que poden desgastar les closques amb el temps. Però aquests forats solen ser més irregulars i més rugosos, lluny de la perfecció dels fets pels depredadors. En altres ocasions, els responsables també són alguns altres paràsits.
1: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a Rap 107 FM.
2: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt final al nostre informatiu d'aquest dimarts, d'aquest 21 de juliol de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de Rap 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora, amb punts informatius, i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: L'Ariadna Navarro, atleta del Club d'Atletisme de Parets, ha participat en el Campionat d'Espanya Sub-20 celebrat al Albacete aquest cap de setmana. La paratana ha aconseguit la tercera posició en el 3.000 metres a pesar de la forta calor que hi havia al Albacete. L'atleta ja sabia que la competició seria dura en el moment en què va arribar allà. Així ens ho explicava l'Ariadna Navarro.
2: Ahir vaig disputar el Campionat d'Espanya de Sub-20 d'aire lliure i anava amb la setena millor marca. Sí que és veritat que sabia que potser podia intentar fer millor marca personal, però ho veia bastant difícil, perquè vam arribar allà a Albacete i al baixar del cotxe, o sigui, vaig anar el dia abans a les... I al baixar del cotxe va ser com entrar a una sauna. O sigui, era un aire supersec, que clar, al començar a córrer, se'm secava la boca, o sigui, al moment. Era horrorós. I clar, em vaig posar com supernerviosa, perquè sabia que podia intentar fer millor marca personal, però que l'aire i la calor seria un impediment. Llavors, el dia següent vaig anar al dia de la competició i la sensació era la mateixa, però bueno, al final t'acabes acostumant, no?
1: A pesar de la calor, l'Ariadna va arribar forta a la competició. La va iniciar dominant la primera plaça a la cursa, però les dues competidores del darrere la van avançar abans del segon quilòmetre. L'Ariadna ens detalla com va anar aquesta competició.
2: I doncs vaig córrer la cursa, vaig tirar jo tota la cursa, o sigui, els dos primers quilòmetres estava jo primera, i després cap a l'últim quilòmetre, sí que és veritat que em va costar molt l'últim quilòmetre, em van adelantar les dues primeres, vaig seguir tercera, vaig intentar aguantar, i a l'últim 200 encara no he pogut veure el directe. Però l'últim 200 quasi m'adelanta i ja està. Al final vaig quedar tercera, molt contenta del meu resultat, la veritat. No m'esperava, tampoc m'esperava tot el que he aconseguit aquesta temporada i ara ja sí que ja he acabat la temporada. Molt feliç, moltes gràcies al Club Atletisme Parets i al meu entrenador.
1: Amb aquesta tercera posició en el 3.000 metres al Campionat Sub-20, l'atleta Ariadna Navarro ja ha donat per acabades totes les competicions. Ara li queda gaudir de l'estiu per descansar bé abans de la següent temporada. El Club de Tenis Taula acaba la temporada 2025-2026 i comença els preparatius per la propera temporada. Malauradament, el club ha hagut de renunciar a la tercera nacional per causes econòmiques i algunes baixes, i l'equip es trobarà a categoria preferent. Comptaran també amb dos equips de provincial, que són el preferent i el tercera A, i els equips veterans. Hem pogut parlar amb en Santi García, president del Club de Tenis Taula, qui ens comenta la situació del club per l'any vinent i sobre el ja consolidat torneig que organitzen cada estiu.
3: La temporada vinent, finalment, renunciem al tercer nacional perquè el Sergi Huguet marxa. Després, per temes econòmics també, tema d'arbitratges i tal. I que vingui jugadors és complicat perquè sense pagar... per partit el tema està bastant complicat i renunciem a tercera nacional i baixarem a preferent. Jugarà la Mauro Garrell, Miquel Molina i jo farem algun partit els que puguem perquè el tenim bastant complicat i fem renúncia total del primer provincial i així deixarem només dos equips de provincial, preferent i tercera A, i continuem amb tots els equips de veterano, això sí. I després del torneig, doncs bé, com cada any, ara mateix inscripcions al 50%, tenim inscrits 4 o 5 jugadors de divisió d'honor, 2 o 3 de primera nacional, i jo suposo que cobrirem places, segur, com cada any, i un torneig per disfrutar, la veritat. Hi haurà premi econòmic pel primer i segon i tercer classificat, solen venir jugadors de bastant nivell. I res més. L'únic, intentar potenciar l'escola una altra vegada perquè tenim problemes amb el tema dels nanos i tal. I a tothom que vulgui provar el tenis taula, venir els dimarts i els dijous a 5:45 a Cala Pau Vila i que vinguin a provar. I arrenquem la temporada vinent.
1: Doncs ja ho heu sentit. Qualsevol que vulgui provar el tenis taula és benvingut. Tots els dimarts i els dijous, a 5:45, a l'Escola Pau Vila, trobareu el Club de Tenis Taula de Parets.
0: Notícies.

Despierta, sí, ándele, despierta, sí.